0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: O sigui, ell era pagès, però era... la torre aquesta era dels ducs de l'Almerald, aquí eren tot seretat, i era el majoral d'ell, de seretat, saps? Ell no era pagès, era pagès sí, però ell tenia molta gent, molt de missatges que estaven en el seu... Ell donava ses ordres. M'encantava el lloc aquell, nosaltres n'anàvem molt... Bueno, hi havia la casa de pagès, que estava molt bé, després hi havia el casat del senyor dalt, que era un palauet, com aquell que diu, en aquell temps. I ara està. Hi havia un camp de tennis, un altre jardí, i no, ens agradava molt. De petites aniria a jugar allà. Sí, no, nosaltres, la duquesa, diguéssim, la darrera, que hi va haver, sabia, se va morir, cada any l'anàvem a veure, nosaltres, perquè... amb mon mare es havien fet molt, eren bon i bé de la mateixa edat, bueno, sí, però més o menys. Era un temps molt diferent, després no ho sé, i en altres també. Després, quan ella va tenir ses fietes seves petites, bueno, ses majors, hi havia l'avi meu i una tia que estaven allà, perquè nosaltres ja estàvem més mitjor. I nosaltres els estius anàvem allà en cuidamós, no, perquè tenien ses seves criades, però jo pensava, si podem anar allà, anarem a la platja, perquè clar, després de la platja no hi anava ningú. I ell amb la criada, bueno, amb les niñeres, en manaven dues, ara vamos a bajar a la playa, Margarita i Nineta que se vengan. I no, jo i la germana partíem totes contentes, clar, jo tenia 6 anys, 7, no, i anava, i clar, i que record després la gent, no hi anaves a platja, i això, jo per mi, bueno, jo m'agradava, vull dir que amb ells nosaltres, un tracto, amb adoració, però sí. Jo tinc bons records, d'allà ens tenim molt bons. Després els vespres l'avi, perquè allà hi havia una ximenea, i després tu que ell sou, una ximenea molt grossa, i tenien... te diré 6 o 7 o més missatges que estaven, bueno, allà tot, i quedaven a dormir, tenien un puesto per dormir, i els vespres quan havien sopat, ell ho reunia tot i a la ximenea i que s'escalentessin perquè després anar al llit que estiguessin bé. Clar, nosaltres després m'ho anàvem al llit, quedaven amb ell, però no, cantaven net de la feina i això, però no ho eren de... esquivia, després no ho eren de gloses, això.
3: Tenim el passatge. Tenim el coster que van tirar en el conic que té sombra. Tenim el coster del passatge. Llavors tenim el clot d'en Salom, que és de vora un safreig que fa. I llavors es part de muntes, perquè la substància és petita, i llavors es tenint la corona dalt, i la corona dalt de tot, és aquí on és el més puesto més amunt, que allà baix ja és verge, dalt damunt la corona tenim les ferreres, i després de les ferreres tenim una tanca, que hi havia una cisterna, hi havia un rost, la cisterna, i hi havia... tres figueres. Hi havia una figuera que era per a gel i dues de coll de dama. En el cap hi havia una tanca que li deien la punta i la punta anava en el clot d'en Salom, baix, i allà acabava. El de més era verger. Era el verger, allà baix. Era un muret i era el verger. No hi havia res més. Les ferreres, la corona i els antigots i la tanca la cisterna i la punta. Això era tot.
4: Sembraven de tot. Ens ho posàvem. Blat, ordi, jugada, patates, faves i bestiar hi havia 6 vaques, 2 egus, un cavall i un macho, i 2 bous.
5: De Sant Jordi vam anar a Sant Agustí Vell. Jo som un germà seu, eh? Vam anar a Sant Agustí Vell. I de Sant Agustí Vell vam anar a Sant Caragol, una casa fora del poble. I de Sant Caragol van anar a Vinigaus Vell. I de Vinigaus Vell vam anar a Espí. I d'Espí, llavors ja es van casar i llavors em vaig casar jo. I jo no hi vaig quedar a Espí. Va quedar en Carlos, en Jaume, el germà, també ja és mort, i mon pare. I jo no volia fer del camp. Bueno, no volia fer. I la meva dona, en pas descansi, com que tota la vida havia estat al camp, i me deia, Mariano, cerca un lloc que jo dins del poble me trob estreta. No hi vull estar. Eh? I me va sortir Vinigau Nou. A compte del senyor, no a compte meu, a compte del senyor. I després van tenir un fiat, i de quan van begut tenir-vos fiat, m'ho vam anar cap a Vinigau Nou. Llavors allà va tornar a quedar embarassada i ja va començar a no estar bé i no estar bé, i jo dic cap a poble. I ell era en el poble, jo era Vinigau, i anava i venia. I clar, i si havies de venir en el metge, havies d'enganxar el cabiol i un macho i cap en el metge aquí. I vaig dir, mira, el que has de fer és quedar en el poble, i jo me'n vaig al matí, i el vespre, o el fosquet, torno a venir, i ja està. Això és el que va passar així.
3: En el Verger hi anàvem i duen 2 o 3 feixos de Sant Faus. Ells es duen cap a les cases, per les vaques. I el bast, due uns escorballs. N'hi ha molts que no saben que són els escorballs. I els escorballs els proposaria el que du damunt allà. I hi ha una cosa que... I jo ho vaig dir quan vam fer Sant Miquel. I li vaig dir, dic, a un, que era dels jefes, que se'n cuidava de sol, que sabia molta cosa. Dic, se sucarga i et sedany és el que aguanta el viatge, però primer posar els escorballs, posava damunt. I tant si va l'amo com el missatge, s'engarrotador a el que estrany. I ells de sol no van saber què era. I jo els vaig explicar, dic, un anam, agafam aquesta asa, dic, un bast. Dic, i en tot de dur les basses, que dur les basses, hi posam uns escorballs. Els escorballs són així. Són així, aposta per això. I posant 3 feixos aquí damunt. Com ho estrenyem? Com s'aguanta això? Pues davall fa un sedany, i el sedany el fem de quan pelaven les cues a les vaques a mano, el fem a mano, i la subcarga era un tros que no fagués mal en el bestiar, amb un ganxo, i enganxar, i ho donaven la volta en el viatge aquell, enganxàvem allà, i en l'engarrotador estrenyés 2 voltes o 3 fins que estigués ben estret. I això era tot.
4: Com a mà Sant Agustí fa una lluïda que diuen bo, que diuen una lluïda migdia amb els bous. I migdia és el meu major. Va ser que em vaig començar a llaurar a Sant Agustí Vell.
5: Jo vine al Nou, tenia estrato. Quan hi vaig anar, guanyava a compte del senyor, jo no... a jornal, més ben dit. Guanyava 12.000 pessetes cada mes. i llavors eren doblers, eh? Perquè de manobra normalment en guanyaven 8, 9, i jo tenia estrat amb ell, que jo havia de fer el que jo volia. Si havia de vendre una bici, no li importava que li... A passar a final de mes, ell venia, passaven comptes, això són els doblets seus, i aquests són els meus. Jo volia les 13.000 pessetes que, de jornal. És que jo a mitges no hi volia anar perquè allò era un lloc molt trebós. Feia un barranc, un altre barranc i un altre barranc, i no feia res més que pujar i davallar. Com que nosaltres el coneixíem molt, que havíem estat a Pinigals Vell, és per això, jo els vaig dir, jo a mitges no vull venir. I senyors, que... I dic, a jornal, a cap preu. I com que no tenia ningú, me van agafar. I hi vaig fer 10 anys. I en els 10 anys tot havia pujat, i ell no me volia pujar gaire, no me volia pujar gaire, i me'n vaig anar llavors de pagès a Santa Clara, a la carretera de Sant Tomàs. I ell vaig fer 4 anys, perquè llavors es va vendre, i jo me'n vaig anar de bona obra.
3: Vaig estar que el missatge no ho vaig fer gros, però sempre feina que nostra, mon pare. I jo va passar que aquí, en aquest lloc, que vine a Codell Nou, hi estava l'avi meu, son pare de mon mare. Van fer amistat amb el senyor Juanito i l'altre en Guillermina, i molta amistat de lots, d'anar a Dalsera i jugar i fer coses d'aquestes, que quan em vaig jubilar me va tancar el lloc i me'l va acotar per jo tot sol. M'estimava aquesta dona. I nosaltres l'anàvem a veure, ella estava geriàtic, Sant Lluís, i cada mes o sol anàvem a veure-la. I jo quan venia una cosa, allò era sagrat. Allò era sagrat. Jo no vaig passar mai. A vegades me va costar i me va costar tancar la tanca perquè el bestiar no hi anés, perquè no... No vam endur les figues que jo volia, ja ho podia obrir. Però jo cada any, ella estava molt contenta. Hi havia una figuera per ajal, que és la figuera més bona que ho era millor. Molt bona, aquella figuera. I era dins aquesta tanca, dins una tanca tota sola. Jo l'anava a tancar, la tanca, me n'en cuidava un poc i li duia un paner. Així, però, figues, el millor que hi havia. I ella de so estava contenta. Me va dir, diu, no vull que gastis cap cèntim. Jo, no me dones carnet d'entitat, jo te posaré al lloc en nom teu. No ho havia de fer, però bon, ho va fer. I ho havia de pagar jo. Diu, el que vull és una perdiu, que som dues amigues. Dues amigues. Diu, tal vindria més, diu, però diu, com que més en tenim per nosaltres dues, només convido una. I jo vaig pensar, jo ho aclariré, això. Ell és perquè es pensava que li duia una perdiu i li havien de pelar. Era... Jo no, allò ho sap fer qualsevol, jo no. Jo agafava un mes antes, que fossin la carn fos tendre, i vaig manar un lloc que se diu Santa Mònica, quan anem a Sant Tomàs, a l'esquerra hi ha un caminot, la primera casa a l'esquerra era d'uns anglesos que la van comprar, i jo ja hi vaig quedar. Jo me'n vaig cuidar, vaig tenir la clau d'allà 42 anys, vaig fer dies. I jo allà ho tenia molt bé, tenia nevera, tenia moltes coses, i vaig poder fer certes coses. I me n'anava i agafava 10 perdius, més tendretes, més primerenquet. Matava que estiguessin fetes, que estiguessin bé, ens apel·lava, ens feia ben netes, ens posava dins el congelador. I quan un dia me resolia, li deia, Rita, qui és? a que teva, que te ve bé, que vol quina hora puc venir. Jo primer li demanava a ella. I ella estava al carrer Sant Fernando, número 16. I jo aquí tenia tomàtic, tenia de tot sembrat. Tenia molt, molt de tot, tenia més del que volia. I saigo a rompre. Agafava les 10 per Déus. No n'hi duia una. Agafava 10. Posava cada una dins una caixa de plàstic. Havien tingut botiga aquí, havien tingut moltes xutxes i tenien moltes coses, ho tenien ben aclarit. I ella de sol va estar molt contenta. Molt.
4: Les baldades fèiem traves, fèiem lletra, fèiem escola, i això eren les baldades. Traves per bens, cotla, la lletra llavors fèiem de càrrecs, com ara es fa d'espart. Llavors també hi era l'espart, però no hi podíem arribar a l'espart. I ho fèiem de càrrecs.
5: És que llavors, és quan jo era a Santa Clara, i a Vinigau ja també, però a Santa Clara llavors ja es feia tot a màquines. A Vinigau jo ho feia quasi tot amb dos matxos, llaurava amb dos matxos. I aquí a Santa Clara ja va venir el tractor i ja era diferent. A Vinigau no hi havia més que 7 vaques i una trentena de benes, i quan jo hi vaig anar vaig rebre cabres, però ja té el nom de cabres. Jo vaig córrer molt darrere cabres del barranc aquí, barranc allà, i dic al senyor, o m'avances cabres o jo allí em valeré un tir a cada una. Dic que jo no tinc que córrer, no, eh? I diu, idò, els avances, i els vaig vendre, perquè és allò era...
3: Jo he fet feina, jo he llaurat molt. Jo, fins que em vaig casar, em vaig 30 anys, vaig llaurar sempre. Llavors arribava el boom aquest del mestre de casa, tothom se'm anava al camp. I jo vaig anar, aquí ho enguanyava en un duro, i vaig comprar el solar aquest. I ho vam fer això, i jo he fet feina de mestre de casa, el darrer de tot. He fet això. Però si els 19 o 20 anys, els 30 anys que vas fer en el camp, vas fer quatre coses. Nosaltres tenim una tanca quadrada, va? Però dins una paret de les dues quadrades hi ha un portell. No, o dins un rincó, o que on vengui bé, allà és portell. Pues allà hi es tornais. El tornai de guretà és el tornai de sembrar. Les peuades ens les fem totes darrere, quan acabàvem la tanca de sembrar, ens les fem en el portell. Te tancava el portell i no hi havia ningú que anés més allà dins i no hi havia poguades, però anàvem allà. Dins aquella tanca, damunt el meu jornet, no totes són ben planes i tot, hi ha molta roca. I hi ha tanques que hi deim és de so, li dèiem, arribàs. Arribàs no és un encadenat. Arribàs ho fan les roques. Les roques, quan hi ha moltes roques dins una tanca, fan les barbades. Barbada. Barbada vol dir anar d'una roca a l'altra. Fas al revés, dius, et sols, ens fas al revés, perquè quan arriben en aquella roca ha de ser llaurada. Quan t'alces serada no has de fer llaubada, ha d'estar llaurat allò, si no, no llaures. i ell nosaltres sembràvem, sempre solien sembrar encerada.
4: Menjaven pa, si t'hi donaven ens ho posava pa, i garroves, xivada, i pastures de tanca, bueno, en cova, i xivada, fesuí, sembrava llavors, com ara se'n sembra, era el que hi havia llavors.
5: La primera màquina va ser la màquina de segar. Antes del tractor segàvem un matxo que l'estirava la màquina de segar. És la primera màquina que jo record. I després, bona de tot això, llavors hi havia la màquina de batre. I com que segàvem quasi sempre a mà, el que no passava a la màquina, que hi anava amb un matxo, que era aquí la feia rodar, i llavors hi va haver la màquina de batre. I llavors, després d'això, ja hi va haver les cosetxadores i tot s'ha fet a màquina, perquè ara en el dia no crec que hi hagi cap finca que tingui una colla de matxos. Ni crec que hi hagi cap lloc que tingui un jou petjat, ni cap parada.
3: Serada, dins normal i corrent totes les tanques, allà en altura hi ha un tros que li diuen la mala garba. Vini Codrell Nou, hi ha un tros que li diuen la mala garba, i ho és mala garba. I hi ha un secret allà, no hi mai he sabut el perquè d'allà. Perquè de la mala garba només hi ha la paret, que nosaltres tenim tota aquesta banda que és mala garba. L'altra banda també és mala garba. I és la mateixa terra, el vermell. El vermell. I allà, en 7 litres de llet, fan el quilo. I baix d'aquelles voles que ja som dins els plans, si les mateixes vaques, tot el mateix, només té 10. Com és això? Una cosa que és raríssim, pues això és segur. Això és el més normal que hi ha. Els que tenen de sol dels mitjons d'aquests del Bruc, que tenen una de sol d'aquests que fan formatge a Menorca d'aquest i això, un dia dic de sol, dic, li diuen d'això hi ha en xoc i llavors ja em busco. Acabam les provisions. Dic, ho acabam. Ara se'n va de veres això. Diu, i què vols dir amb això? Dic, que acabam la sal. Dic, si tu la llet que empreu vosaltres, la grandíssima llet, que feia aquest gran formatge tan bo de Menorca, tanta que sol de Menorca, és mentida. No és vera. Mos falta les ventades. I les ventades no ho fa cap. Perquè tu veuràs un oas que és ben redó. I llavors de tot que està així, giràs per avall. I veuràs si n'hi haurà d'anar aquí baix. Això no passa avui. Avui en dia no existeix. Dic, i és formatge bo, i tot el que tenim nosaltres a Menorca, tot, fruita, carn, tot el que tu vulguis, ha de mestir gener i febrer o març, abril, que en mesos ha de mestir que mos passi per damunt nosaltres i arribi a la mà, la sal. Dic, llavors són superiors a moltíssima diferència dels altres. Dic, mira, quina cosa més tonta, que no saps dir, ni jo ho diré mai. Nosaltres aquí tenim, el dimecres que ve, la Madonna de Tirant Nou, ho fan tot ells. I hi ha un altre de so, un portuguer de cas que ho fa de per Ferreries, i no se m'ho de res. Dic, la Madonna de Tirant Nou, com que ells muen molt darrere cap a Fornells, darrere una d'aquella bonica, per poc vent que faci, ni fa prou per la sal que han de ser ells, per això que és més bo que els altres. És de Tirant Nou, el més bo que el vostre, el més bo que aquest i el més bo que aquell. Dic, això passa, dic, que hauria de poder passar per tothom, que participés tothom. Dic, que hi ha molts anys que això no s'ha fet. Diu, tens raó amb això. Diu, ho han discutit moltes vegades. Diu, què fem? Dic, no hi podem fer res. I això ve de... Ve com les aigades aquestes. Ve com ve. Dic, però dic, ara nosaltres ara ho acabem, ara acabem el bo. Ara ja ho necessitem de cada any que m'ho faci aguantada. Que m'ho cremi. Que m'ho faci molt bé. És igual. Recuperarem. Nosaltres, jo, he vist l'avi de mi cosell aquí, mon pare, s'engolidor. I en aquest lloc, o sigui, jo devia tenir 7 o 8 anys o 9 o coses que això, jo he vist que la sal menjava, llavors es sembrava en fesolí. Hi ha una herba que és fesolí i es fa de veres. I quasi tothom pasturava el fesolí antes d'hora perquè el vent se ho endú de tot. I ho fa, cada any ho fa. De bé, i això no ho va fer més.
4: El formatge posaven dins un cos gran i es posava pols que deien de bo, una mica de quaco, d'aquest, no sé què. I el formatge prenia, la llet, llavors ben escafaven allò, ben remenaven i feien el formatge. No, el formatge era per es dur a vendre.
3: Perquè dius, bueno, el gurtai i el vinar, ningú en ratlla, mira el cementer. Allò té el seu. El seu olor té el gurtai i el vinar. Perquè la terra ha de podre. I hi ha moltes coses que avui en dia no es poden fer perquè no podem. Amb el munyí i en tot. I per aquest que nosaltres no escafàvem la llet mai. La llet no l'escafàvem mai. Es va. I perquè nosaltres era el natural que fèiem. Nosaltres no volíem que venia a Codellà i havíem de travessar un tros de pati, un tros de quintana i això, però no, encara era prou claleta per posar el quaco i el formatge sortia a la mar de bo. Avui en dia, o és que ho fan, hi ha una quantitat de llet molt grossa i fan coses d'aquestes. I en aquell temps sortien coses tan ben fetes que no ho empràvem en això. I això és naturalesa. Per aquest, nosaltres aquí, vull dir que d'allò jo de ser per colzos en els noms de les tanques. I n'hi ha una aquí li deim. Hi ha dues que són noms molt polits. Fra Pere i Flor Avió. Flor Avió fa cul, dona cul en Sant Pons. Com és que aquella tanca sempre fa un quilo més que els altres de formatge. I està dins la mateixa tanca. Està dins el mateix lloc. Fra Pere és una cosa i Flor Avió és altra i només hi ha separat.
4: regar, no vaig a ser un monti reacin. Jo no et puc xerrar de regar. En la terra me lloraven tres o quatre vegades, però a vegades necessitava d'aigua, però havia d'esperar que pogués. Les tomàtiques, sí, em feien, i et anàvem a tu, i llavors les tomàtiques grosses que deien ho feien bòtils, que provaven, i ho posaven dins bòtils. No sé si bullien el bòtil, me sembla que te bullien els bòtils, ben tapàvem fort, que no tinguessin aire, i allò era atrofit de... Bueno, hi havia el tomàtic de romallet que deien, i feien romallets, feien... Romallet, llavors, de romallet. I amb allò també feien sofrit. La part d'hivern, bueno, ara semblava fins a Nadal, on se posava, a vegades havia passat, semblava en el blat, sordi, xivada, faves, i llavors partien a posar bé la terra per s'estival, eh? Llauraven tres vegades, o quatre, o cinc, bueno, jo què sé. Com que llavors no n'hi havia gaire en aquell temps, oasses, i anaven aclarits. I després també. Els diumenges, com que havies de cuidar bestiar igual que d'altres dies, jo a Sant Agustí me record que érem més joves, anava amb la bicicleta per dalt cera, després de dinar i feies una estona de rodar per allà. Que no. En el poble, si no hi havia cosa a fer, no hi veníem mai. Més que diumenges venies a missa i si havien de dur paner o llet en el senyor, també venies. Però si no, mon pare havia de venir qualque vegada perquè havia d'anar al puig sindicat o sempre tenia cosetes a fer. I venia, però nosaltres no veníem mai.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? Va bé, va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Dic, anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca. Perquè, com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a en esbar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment, facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de sempre. Com en dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gràcies.
0: Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal. Saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així,
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots mos hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental. Senyor. Sí.
2: Ara,
0: senyora, saps?
2: Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem
2: a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem un cafè és un cafè, i un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...

0: doble de lletres,
1: és,
0: vino,
1: és un
0: que
1: vino,
0: vi.
1: Saps?
0: Veure, el doble de lletres, super complicat. De
2: cafè, cafè, però ara vino ho puc entendre.
0: Vino. Vici, vino.
2: Però vino...
0: Tothom. Tu... Vi.
1: Però va, jo, amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: ràpid.
1: Les paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
0: Quina taula més rara.
1: Sí, sí.
0: Allà cadascú el que fa.
1: I, però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
0: Vale.
1: I això,
3: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu
1: a
3: l'aire o
1: jo què
3: sé.
1: Hi ha diferents opcions, avam, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. Avam. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace tres setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega.
0: Cap pega.
1: I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
3: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
0: També.
1: Això podria ser pràctic.
2: Vi, vino, no? Cafè.
1: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
1: Sí, no? I després, és hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
3: sí, és hora de pagar. Quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
1: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
3: bon dia,
1: no
3: bon dia i gràcies.
1: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh? I per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
1: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen, simplement és que els complicaves massa sa vida.
3: I si li dius no puedo?
1: No puedo.
3: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
1: Estic
3: no
1: visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
0: No puedo.
1: D'una manera mitjanament seriosa.
3: Li fas un Chiquito.
1: Quan,
3: no
1: quan
3: puedo.
1: Te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no m'haveig aquí fent un... No puedo, no puedo.
3: Mira,
1: saps?
3: Esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. No te sirvo igual, no venga.
1: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi poble se habla espanyol, tu a mi me hables l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està.
0: Hòstia,
1: no ho toquis, no ho toquis.
0: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
1: No.
0: Ah, putes.
3: No, un calamar. Això ho fan a València.
0: Un
3: calamar al manco, cony.
1: I bé, si
3: l'agafes i fuges.
1: Si comencen a tirar...
3: Un calamar, una patata...
2: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
0: És un simpà simbòlic, perdó, un sansapà...
1: No el consumeixes, tampoc.
3: Això...
1: Poseu-vos les piles,
3: això ha passat,
1: que volem ser entesos.
3: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
0: Se'n
3: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense no. Pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
1: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
3: Molt
1: al final
3: difícil.
1: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
3: O que les camisetes en vas de sou duguin els cambrers.
4: Sí,
3: també, saps?
0: I tu li puntes.
3: I dius, mira, este.
0: Dos d'aquí, tres.
4: I si, si, si, si ets fumador, no pots sortir corrents.
0: O menjador de polvorons, com jo.
4: jo faig dos metres i no puc més.
1: Clar, sos, una, sos un tema que no...
0: Aixec, per favor.
3: Tu no penses totes les teves possibilitats.
0: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer
4: i jo vull sobreviure.
0: I tu, el tio, clar.
1: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més...
4: Donem avantatge.
1: Més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
3: No, però... no crec que cap de nosaltres et surti corrents d'un bar.
1: No, jo no ho he fet mai, això, però...
0: No has fet mai, no vegades... mai un Simba, sí, sí. Ets hòstia, on jo n'has fet.
1: No és bé, eh? No, això no me sona, eh?
0: No, no te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
1: Ah, això també pot ser.
0: Perquè anaves inspirat.
3: Ah!
0: I jo també.
3: Tenia una inspiració.
0: I jo també.
3: Que us corria.
0: No, no era per motius lingüístics, però sí.
4: Manxanilla...
0: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
1: Un sense pa.
0: Un sense pa. Sense pa.
1: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
0: Sense pa.
1: Per un simpa.
0: Fem un sense pa.
1: Però bé,
0: comença tu, després no sé què.
1: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
3: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
0: Sí, sí. Agita consciència, sí.
3: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
0: Fasca.
1: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te en els puestos i xerrant-te en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant-te en català a tots els llocs on neguem. I que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
3: està.
1: Fer quan no mos volen entendre.
3: Bueno, és una ofensa.
1: Mos hem de fer respectar.
3: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
1: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
3: Bueno, no sé, això, no sé si ho aixicarem ara.
1: Sí.
3: Perquè lo de
4: així que ho és.
3: Lo del vi, no? Es publica qualque suggeriment?
0: Vivi. No. Allà que pagues les consumicions, sobretot...
3: Pagau. O sigui, ara...
0: Cabrons, hombre. I deixeu propina. Deixeu propina, en Andrea, que us dic que fos compte en quant.
4: 10%.
0: Com sou.
3: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
1: Clar que sí.
3: Digues, què mos presentes?
1: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
3: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
1: Brutal, brutal. Aquest és brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa cremia so che son preciosi. Ando cerei de mostrare su Marte per totes les veines. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica, Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o cap

títols que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge. La mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Divendres 9 d'octubre a les 7 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, primera sessió dels Premis de curtmetratge documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Dreams for a Better Past, Winey Tide, Diciembre i Pedro Tomás explica el mundo. Amb abonament de cinema o entrada individual a la menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Ha calculat bé l'espai. Ha de ser suficient per a les seves necessitats, però no excessivament gran, com per no tenir capacitat d'abordar la feina. Farà primer els radis que surten del centre de la circumferència que ha imaginat i després els anirà unint amb segments cada vegada més propers. Té la cera en forma de líquid dins l'abdomen i l'anirà extraient perquè es transformi, en entrar en contacte amb l'aire, en una matèria elàstica, aferradissa i resistent. Construirà una malla poc visible perquè s'hi enganxin insectes.
0: Època de muda, capítol 63. Menorca, la nostra Alhambra.
1: Però no es pot equivocar amb les dimensions. Si l'espai cobert és massa petit, hi ha el risc de no agafar prou menjar. Si la zona a cobrir de xarxa excedeix les mides, l'aranya pot quedar sense material suficient, debilitar-se i finir. Tenir ben agafada la mesura és clau. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like guys, look out. Això de les dimensions ho explica molt bé Kate Raworth, l'economista que ha redissenyat la teoria del creixement en base a la figura del dònut o de la rosquilla. Donuts. Ella ho il·lustra amb dos cercles concèntrics, d'aquí la similitud amb el dònut. El cercle de dins simbolitza l'economia mínima que ha de ser prou gran com perquè hi càpiguen els requisits per la vida digna, mentre que el cercle exterior marca el límit de creixement, l'economia màxima, per no entrar en problemes seriosos. En el cas de la nostra aranya, el cercle interior es tradueix en que ha de generar una teranyina suficient com per capturar prou aliment. Si fa la tela massa petita, passarà gana. Quan parlem de l'economia humana, aquest àmbit ha d'incloure els serveis bàsics, com alimentació, aigua, casa, educació, sanitat, pau. Té tot el sentit fer créixer l'economia quan és per cobrir les necessitats elementals. Però el cercle exterior ens indica que no podem créixer fins a l'infinit. Per a l'aranya, pretendre fer una teranyina massa grossa esgotaria les pròpies reserves. A les nostres societats, el creixement econòmic sense sostre està provocant que canviï el clima, que s'esgotin els aqüífers o que ens intoxiquem pels components dels plàstics. Tenir els límits clars és la passa prèvia. Després podem parlar dels serveis que volem habilitar. Un arquitecte primer defineix quanta gent emprarà un determinat edifici i després decideix quants ascensors, quants banys i quantes sortides d'emergència hi ha d'haver. Quan l'Alhambra de Granada es va convertir en el monument més visitat de tot l'estat, es va decidir limitar el nombre d'entrades diàries en tos d'ampliar quartos de bany o obrir més portes. Menorca és la nostra Alhambra i el debat que hi tenim és de si cal aplicar contenció en el nombre de visitants o anar ampliant serveis que degraden cada vegada més la nostra originalitat. Reduir la promoció turística o posar un màxim al nombre de vehicles turístics són mesures potencials en aquest sentit. Alguns dels excessos que estem cometent a l'illa afecten ja les necessitats bàsiques de la població.
2: si aixugam irresponsablement els aqüífers a l'estiu, tenim problemes per abastir amb aigua de qualitat la població resident. Si deixam que l'habitatge sigui només un bé de mercat, estem deixant la gent sense casa. Primer els límits, llavors els serveis. La natura sempre ens serveix d'exemple.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: estem molt contentes avui acompanyades d'en Aleix Rengel. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Benvingut. Com estàs, Aleix?
1: Gràcies, estic molt bé i molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Que bé. Doncs per començar, què et sembla aquesta cita de Shakespeare, això de que va escriure sobre que el món sencer és un escenari on tots som mers actors?
1: Doncs molt universal, com tot el que escrivia Shakespeare. La història és que quan diu que el món és l'escenari i nosaltres, els actors, el que estem dient és el que parlàvem fa una estoneta, tu i jo també, no? Que tot va relacionat, l'art, la vida, les persones, d'aquí surten les històries, els personatges, les comèdies, els drames.
0: Clar, també, de fet, el teatre un poc ha d'assumir aquest repte de representar al teatre el que és el món, tots els homes i dones que ens podem trobar a la vida.
1: Sí, perquè si no, no tindria cap sentit. I és curiós, no?, tal com està el món i tot el que estem vivint últimament, hi ha una cosa segura: el teatre. Uh-huh. El teatre no mor.
2: Escèniques i didascàlies, les arts escèniques a Menorca amb la periodista i actriu Carol López. Ja disponible a Ràdio Far.

Dissabte 10 d'octubre a les 7 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, quarta i última sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca Docfest. Es projecten Eject, El Último Rebobinado, Cara de Bicicleta, Mal de Madre i El Ressò de la Mirada. I a les 8 i quart, entrega de premis. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondar les batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

tenim memòria. Sabem qui sempre ha estat estudiant de sa història, en contra de sa gent des diferent escòria. Qui no va deixar estudiant aquella fiata també ells bombardejaven fins a sa seva victòria. I han passat

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Tot seguit, a Ràdio Far, una selecció del millor jazz menorquí.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Burgejades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania i Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
3: Wow. És a dir, que fan Sao do Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, ho pronunciem bé, exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir amb el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
3: Això m'agrada, això m'agrada, les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncia nu. En català oriental. Que a vegades jo m'ho perd.
3: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
4: Quan se'n poca m'encissa i posen les os àtones.
1: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Divendres 9 d'octubre a les 8:15 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, segona sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. El projecte Souvenir de Macià Florit, El Congelador de Raúl de la Fuente i Amaya Ramírez, Princesa 20 de Marina Freixa i L'últim vaquer de Hollywood de Jordi Nadal, amb abonament de cinema o entrada individual al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Aquest projecte feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera. El vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara. I trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que està amb la rotonda del Mercadal a la vora de la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah, tu ets d'Ardara! I però jo feia...

0: Ardies és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert prescut, però crec que hi ha molta poesia però poca realitat.
1: Depèn de l'època de Marlon Brando. Potser sí, el...
2: Podria, sí, l'època de... la darrera època.
0: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
1: El Marlon abans del Padrino.
0: O el millor Marlon i la M i la Macià i la M i la, el millor per aquí, però jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
1: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... no de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
2: Ha caigut un llamp.
1: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
2: Perdoneu per treure'l d'ara, però ho havia de fer, perquè
0: no, ho has
2: tenim
0: de fer,
2: aquí el coproductor.
0: Ho has de fer.
1: Product placement, no?
2: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
1: Que es diu Compàs de Silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: dissabte 10 d'octubre a les 5:45 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, tercera sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca Doc Fest. Es projecten Baisanos, To Life in Tight Socks, No als Polets i Una mujer que conocí llamada Judita. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
2: Chi-chi, vam a fugir.

0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Bogar a la mar és aplicar el principi de la palanca per fer moure una embarcació. Un sistema dels més antics, que practiquen pobles de tot el món. La boga era el motor d'antany, especialment quan el vent no bufava i les veles anaven tristes. Tenir braços potents a bord era una garantia de poder-se imposar a les incerteses del mar.
2: Època de muda. Capítol 10. Bogant, bogant.

0: Bugants se suposa que van arribar els primers pobladors a Menorca, amb les seves famílies i els seus animals domèstics. Probablement navegaven relativament propers a la costa i feien els trajectes llargs en dia de bonança, sempre tenint a la vista el nou litoral que es volia assolir. Bugant es feien també les guerres marines pretèrites, en aquest cas, coordinant molts de remers per poder travessar grans distàncies i moure's amb rapidesa quan la tàctica del combat ho requeria. Molta gent era esclavitzada o condemnada a les galeres, a remar fins la resta dels seus dies. Una de les claus perquè l'esforç de les mans traslladi amb eficàcia l'energia en forma de desplaçament de la nau rau en que els remers vagin al mateix ritme. Després de l'empenta sobre la superfície de l'aigua, el rem s'han d'alçar per permetre que l'embarcació rellisqui lliurement, per després tornar-hi tots junts. Però si hi ha rems que entren a l'aigua quan no toca, la barca es frena i l'esforç fet no s'aprofita. A això se li diu popularment enredar la boga. Una expressió que també s'empra de manera col·loquial quan qualcú frena les coses mentre es fa el despistat. A Menorca disposam de 24 anys d'estudis que analitzen amb tot detall la freqüentació de platges, de manera que sabem quines són les que pateixen un excés de pressió humana. I d'ara el govern balear ha dit que vol fer els seus propis estudis abans de prendre cap decisió i que posaran càmeres per fer recomptes i després decidir. Enredar la boga. També el govern ha iniciat un procés que s'alimenta bàsicament de propaganda contractada com a publicitat als mitjans de comunicació, que pretén convocar tots els actors polítics, econòmics i socials de les illes per decidir què s'ha de fer davant dels efectes secundaris indesitjats d'aquesta aposta total per al turisme. Però no es prendrà cap decisió fins a haver recopilat informació que fa dècades que ofereixen els instituts oficials d'estadística. Enredar la boga. Més a prop, el Consell Insular tenen un estudi pagat amb diners públics que diu que a Menorca tenim un 30% d'accés de vehicles al juliol i l'agost. El Consell ha dit que encarregarà un altre estudi sobre el mateix tema. No el tindran fet fins poc abans de l'estiu pròxim, amb la qual cosa no tindran temps de decidir cap mesura concreta. Enredar la boga. I, mentrestant, s'ha aprovat, per via d'urgència, un decret llei que permet fer més aparcaments a les platges, que permet construir de nou a zones d'alt risc, que eximeix grans projectes de la tramitació prèvia d'impacte ambiental, que facilitarà de nou la competència deslleial entre activitats econòmiques. Quan l'estament públic juga a aquest joc, cal que la gent s'organitzi, que es fixin els rems als escàlums i que ens disposem a bogar a bon ritme i sense enredar més.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català. I alegria. Bon dia.
1: I alegria.
0: Tot el dia. De fet, no deim bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc deim bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'on anam a dormir i després deim bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Perquè nosaltres no deim tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona que pega.
1: Això, me sona molt... Bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estranya.
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no diu res, que tampoc som els qui no
0: fotos. A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca,
2: sí.
0: És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: I té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Saludar cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofa. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
2: Sí.
0: Jo no som crític amb el dia, jo hi solegnar bastant.
2: Tu eres, sí,
0: sí, sí, sí, menys sempre té oferta.
2: Està, però si vols, si vols patrocinar, que envio mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després d'unes 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan anirem a Barcelona estudiant, nosaltres. I que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici i tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquests correus? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb la geminada i amb accentes.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegada m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que ja
1: ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, el dia crític són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també emprem diacrítics.
2: També emprem
0: diacrítics. En aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir, bueno, me tenen 2017
2: ja. Ara, 2008.
1: Va, encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat.
1: Estudiant.
4: Per fer els accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina, i de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver 100 euros, que hi va haver mig any que hi va haver euros i passar.
2: Correcte.
0: No en recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, va ser, això va existir. Sí, sí. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons de pensar, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats sí. De vora això... de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: No em t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xx, també allà anava a ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15. No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: I
0: més.
2: I per què va queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és 10.
0: Exacte, és especial, i és especial i du un accent especial. És quan t'has d'arrebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? Si, quan t'estic dient es quin du, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta en món, perquè quan fem es plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga fem lo dels bons
1: de descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. Singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, ja. Ara ja s'ha acabat. Quan t'ha tret? Perdona, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte. Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Que, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquests ets a saber, eh?
2: Sí, bien, aquests, bien, bien, Cristian, sí. Bien.
1: No, veig, bé.
0: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
1: N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, així.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, a mi no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. Sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans...
3: Es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui del IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests qui duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc.
2: Vale.
0: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a l'acció d'usar, també en du.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan el xerro de vos,
2: sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Oh,
0: i ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo. Jo,
0: jo també. Jo, tots són avantatges, tots demà? Són avantatges.
1: Bé, ho aclarirem o no?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És que, no saps que és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No, no, no. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però, clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en du, que
2: jo
0: és
2: no.
0: En du.
2: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som. I com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que es va dir Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No.
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que mos deixarà tots ben animadets, ja, que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En duixaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Seguidament, una cançó de l'EP de debut de Roser Lilith, titulat Perseguir o fugir, publicat el 2026.

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, t'ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga, tots els polítics.

casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Science. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Acabem d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet... és a dir, amb com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ampla del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi. I he tornat, i tal vegada, llegida ara, m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no cerc moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que... fa una cosa que és molt interessant

0: Jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors em fa posa.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Divendres 9 d'octubre a les 6, el Centre d'Art i Cultura Can Àngel d'Esmercadal presenta el documental Tomatigat, de Juanjo Tejero. Del 9 al 18 d'octubre també podràs veure l'exposició de retrats dels protagonistes. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

0: Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa, encadenada, o com vaixell de pedra, se mostra el navegant.
1: A continuació, un tema del disc Ensiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Es tan habitual hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Pensament en blanc nuclear. No puc fer res més que assimilar ses lletres tortes com escarabats. Tot desordenat dins el meu cap d'arena, dubtes sobre on arribar.

0: Ja, mon petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en va, mon petit. La cançó nombre 6. Ja estem pas a 6. D'aquest monstre final. Ara m'ho explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
0: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.

0: Ja de més tu tan m'ha de creu, ja sóc que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Limita per retxes, cercles de barall. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc.
1: Porc!
0: I el meu pis és gran, segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!

amava engullir-se, ell res no tenia i no deixar res.

0: Hem escoltat una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a Mort del 2014.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrové. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
3: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
4: Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per sa temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà, i sembla que estan totes soles a mig del món. Només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte amb ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes. Una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no cerca ser gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen les coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, em vaig perdre matisos perquè potser era bastant jovenet en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn.

0: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, el món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Molt bé, doncs seguim amb un altre capítol d'Escap de Fibló. Avui amb un convidat de molta, molta qualitat. Tenim en Gavi, Gavi Toy, no sé com dir-te.
3: Bueno, com va te gusta, eh? Un placer.
2: Un plaer estar aquí. Bueno, anem a xerrar un poc sobre un poc la teva presència a Menorca, no? I vinculada a la música punk. Pues igual un poc de presentació podríem fer pues, quan arribes a Menorca i com comences a establir contacte amb els punks o amb la música punk a Menorca.
3: Bueno, llegué en el 2007 más o menos por las causas sociales, económicas típicas de mi país y nada, empecé a currar y eso y siempre he tenido bandas allí anteriormente y siempre he querido montar cosas y bueno, conocí al Yur, que compartíamos algunos gustos musicales similares y decidimos arrancar la banda, Escombro, en este caso, que no se llamaba Escombro, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí arrancamos, eso fue la aproximación.
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
4: Divendres 9 d'octubre a les 8:15 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, segona sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca Docfest. El projecte Souvenir de Macià Florit, El Congelador de Raúl de la Fuente i Amaya Ramírez, Princesa 20 de Marina Freixa i L'últim vaquer de Hollywood de Jordi Nadal, amb abonament de cinema o entrada individual al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal em porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, som bou, serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclat a sangs. Salzinada en sa l'hort, sartigueta, llucaig, la cucanya, ses rambes, miniatzau el coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més.

que somii s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta, el meu verd testament.

estat dur com un mai més. I feixuc com les paraules

Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Rondalls i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra. Volien ser ses més polides del món. I al final van ser encantades totes dues. A sa ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que sa terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lutet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar ses res. Ses res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lutet va haver fet s'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Ses res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a s'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que ses ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lutet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lutet, en vez d'agafar el camí cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lutet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els afegués. I els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí. Però quan manco m'ho esperava, vaig arribar a Ciutadella. Vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret, perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
2: Ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: "L'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor." Ja està, Dona Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, l'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre del vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes, donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui, però qui sap què vindrà després o què començarà després, quin conte triareu o quina aventura encapçalareu. Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Divendres 9 d'octubre a les 6, el Centre d'Art i Cultura Can Àngel des Mercadal presenta el documental Tomat i Gat, de Juanjo Tejero. Del 9 al 18 d'octubre també podràs veure l'exposició de retrats dels protagonistes. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'home dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

pots innovar sense que et segueixin sa pista. No hi ha més mal que el neoliberalisme, que estableix lleis per impulsar més egoisme, eliminant tot l'autodeterminisme. I és bé comú subordinar per grans fills de puta. No estudeu ara, sa puta economia es queix, va bé. Menen forts i destros vides, les classes altes no es poden veure ferides, no. Ho hem de defensar en reformes genocides superiors.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

jazz. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, imagino,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. I disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo us tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que orgulloso, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, i jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar a ell i vaig fer campió.
1: Jo record un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i la Mònica...
2: És aquest.
1: En David i la Mònica, els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
4: Divendres 9 d'octubre a les 6, el Centre d'Art i Cultura Can Àngel des Mercadal presenta el documental Tomatigat, de Juanjo Tejero. Del 9 al 18 d'octubre també podràs veure l'exposició de retrats dels protagonistes. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

0: Molt bé, Òscar Padi, benvingut a la setena edició del Menorca Dog Fest.
1: Moltes gràcies per rebre'm. Estic encantat d'estar ací en la illa i és brutal el que heu muntat. M'agrada un muntó.
0: Moltíssimes gràcies. Per nosaltres és realment un plaer i crec que també un deute important tenir una exposició com la teva, que tracta un tema que ha estat el centre de la discussió política a València durant tot l'any, que és 2282
1: Sí.
0: o 2282.
1: És més 2.282 que vaig a donar l'explicació. És la quantitat de litres per metres cúbics per segon i és l'equivalent a 6 vegades el cabal de l'Ebre.
0: Que va caure a la Dani.
1: Que va passar per tot, per lo que és el barranc del Pollo, bueno, un munt d'afluents, perquè al final nosaltres, la meva família, va patir també les inundacions com un munt de gent. I està el barranc de la Saleta, està el barranc de Pollo, n'hi ha un munt d'afluents, no? I entonces, què passa? Que se va inundar tota València.
0: Com vas... bueno, allà en aquest projecte molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és una cosa tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he anat al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que hi ha en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És el que he anat buscant.
0: Crec que és tot un desafiament per a un fotògraf que està... Aquesta distància que de vegades posa la càmera entre tu i una situació o un subjecte, és realment complicat trobar aquest equilibri, no? Com ho has viscut tu en aquest sentit, més enllà de lo tècnic? Vull dir, com vas anar cercant aquest punt poètic?
1: Realment, al final, jo tinc amics que viuen en Paiporta, que bueno, van estar molt integrats en el tema de la neteja del poble, i comentant ells, tio, no ha anat encara al teu poble, perquè, clar, vivim a 6 quilòmetres del nostre poble d'Alaquàs, i clar, ja hi ha passat 2 mesos després de... Sí, s'estava arribant el que és el Nadal. Entonces, què passa? Que jo m'agrada molt el que és la fotografia de carrer, no? Però jo vaig eixir a veure aquests moments, aquesta fotografia que a mi m'agrada, que no te proposa més preguntes que respostes, no? Que quan tu te fiques davant de la imatge, te dona aquestes preguntes, no? I a la vegada tens que tindre aquest factor de allunyament personal que... N'hi ha vegades que és impossible, perquè no, perquè t'està afectant i és prou complicat, no? Marcar aquesta distància. Entonces, què passa? Que comences a caminar i els feedbacks te venen és que és algo tan brutal que el que hem patit, que és algo que estava contínuament. Passaren 2 o 3 mesos després de la Dana, i encara n'hi havia imatges constantment, i era una cosa que era, vamos, molt, molt, molt bèstia.
0: Hi ha algo que travessa 2288, que crec que és molt interessant, i per aprofundir en aquesta idea de lo poètic, que és la teva recerca sobre l'enorme onada de solidaritat que va a València i que d'alguna manera va sorgir en un moment molt catastròfic. Com ho vas plasmar això en una foto?
1: Pues vosaltres està ben clar en casa dels meus pares. Meus pares viuen molt propet de lo que és el barranc de la Saleta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo visqué en València, yo vaig a anar a caminar des de València. No són molts quilòmetres, però clar, anar carregat en agua i tal, pels pares i tal. Clar, arribes a veure, el meu estudi també està en la qual estava inundat. Entonces, ¿qué pasa? Que arribes i no saps per on és començar. I això com se neteja, no? I què passa? Que la gent comprant de tot, els xinos, tot ple de gent comprant, no n'hi havia de res. I clar, te quedes, el primer que te quedes és aixina, no? I de repente se baixa un vell. Òscar, vols que te tire una mà? Ostres, pues sí, tio. Se ve, passen uns amics, també, m'ajuden a netejar l'estudi. Quan està l'estudi netejat, en 2 o 3 dies el netejarem, se n'anarem a casa dels meus pares i clar, es començava a passar la gent. Necessiteu ajuda? I, pues, clar, que...
0: Sí, por favor.
1: Clar, clar. Buidarem el garatge de mos pares a poals. O sea, és una... Perquè no hi havia bombes ni havia de res. I la història està en que te quedes flipant perquè no estàs acostumbrat a que una persona desconeguda apareixca en el teu carrer i te digo, te echo una mano i, hòstia...
0: Desinteressadament, no? Una cosa com...
1: Això és molt fort. Això és molt fort, és brutal, és brutal. És una cosa que a nosaltres estirem flipant, no? I crec que una part de sostindre el que és el patiment ha sigut l'ajuda de la gent que ha fet aquesta balança i ens ha deixat en una bona situació, no? Gràcies a aquesta solidaritat.
0: Els desastres naturals, la discussió sobre el col·lapse climàtic són cada vegada una temàtica recurrent en la fotografia documental. Què penses que hi aporta 82, perdona, en aquesta línia estètica, però també aquesta discussió que és cada vegada més urgent, no? Que és el climàtic.
1: El tema està en que hi ha un munt de factors que n'hi ha que abordar, no? Que és, per exemple, ho comentàvem fa uns dies, que l'Horta de València era absorbia, quan hi havia les inundacions, l'Horta de València feia un dique de contenció, no? Cap a països grans inundacions, no? Vosaltres sempre hem patit això de la gota freda, normalment. Què passa? Que estem construint i estem llevant l'Horta i tot això és una manera també de dir no podem portar este camí perquè al final està demostrat que no podem anar per ahí, no? Tenim que fer tornar a donar-li la veu a l'Horta, no? Perquè l'Horta és no, a banda és una productora d'aliments, també és una protectora, no? de la nostra vida, no? I jo crec que jo crec que la idea va per ahí, no? Perquè nosaltres som Horta.
0: Total. T'havies interessat abans pels temes climàtics o la teva fotografia anava per una altra banda i de repente ha aparegut això?
1: Jo me he trobat de front perquè ja t'he dit que el tema ha sigut eixir al carrer, tenia la necessitat de, però sense ningú tipus de història, no? Volia anar a treure fotos i captar, no? Perquè al final la fotografia va estar ahí per sempre i tenim que tindre esa fotografia per a no oblidar. Entonces, què passa? Que sí que és cert que n'hi ha un montó de coses, no? Dins de la fotografia de 22882, que és un homenatge a la memòria perquè un munt de gent ha perdut les seues fotografies i records. N'hi ha un homenatge a la gent que se n'ha anat i n'hi ha un munt de coses, no? Dins d'aquest projecte, no? Jo crec que al final són moltes coses, no? I anava així a fer fotos i vi una altra cosa, vi una altra cosa. I els feedbacks, els també vindre automàticament, no? I entonces n'hi ha un montó de coses dins d'aquesta exposició.
0: Crec que hi ha algo també molt interessant, que és la gamma cromàtica que s'ha utilitzat, que és de colors molt vius, paradògicament, vull dir, tan greu, tan salvatge, per dir-ho d'alguna manera, té explosions de color, hi ha figures, hi ha objectes, hi ha molt d'objecte. Com et relaciones en aquest sentit? I pensant en això que has dit sobre la memòria, no? Què transporten aquests objectes tan coloridos que has triat?
1: Al final el funk és el que taca tot, no? Al final és la explosió que de color és el que vol eixir a la vida, no? I el funk és el que tenim que rentar, no? És, jo crec que la idea va per ahí, no? El xic, la fotografia que estàs veient ahí, és una gent que venia de Córdoba a netejar, estaven en desembre i estava flipant, no? Lo mateix, no? I no, és que hem vingut així a netejar. I el xic anava a prendre un got d'aigua i se va baixar el que és el traje i aquesta explosió de color, no? de la geisa que estava en la seva camiseta estava eixint, no? del funk, no? Entonces sempre els xoguets, no? Totes aquestes coses, objectes que apareixen dins del estan lluitant per eixir de fora del funk, no? que ho taca tot.
0: Hi ha algú molt simbòlic, no? En aquest sentit. És com el funk com una explosió de, també de la natura que s'està reclamant algú i que davall d'això existeix, bueno, tota aquesta explosió també de solidaritat, de resistència i de lligams mutus que de vegades estan un poc soterrats, no? Te volia demanar particularment sobre la teva relació amb la fotografia i documentals. Què penses que pot aportar aquest treball, però la fotografia en general, sobre processos tan complexos i tan terribles com va ser la dona?
1: Al final jo crec que és una denúncia, no? Jo crec que estem així per a no oblidar i estem així per a documentar, no? I fer participar a la gent, perquè al final és impossible, parlant en amics que són fotoperiodistes i comentaven, ostres, m'han dit que tinc que anar perquè hasta que no estàs ahí no saps el que n'hi ha, no? Entonces, què passa? Que la fotografia mai se va aproximar a la realitat, no? Però tenim que intentar-ho per a donar veu, no? A la gent, als problemes. Jo crec que la fotografia documental té que anar per ahí, no? És una denúncia, és donar veu i visibilitat.
0: Total. A més, en aquest moment, on paradògicament, on més dispositius i més possibilitats tenim de generar imatges, cobra un valor particular, no? Tu què penses sobre això?
1: Totalment, totalment. Sí que és cert que n'hi ha que fer fotografies, però també en cap, que moltes vegades estem fent fotos, però hem que pensar, no? Abans del clic, no? I dir que vull transmetre en això, no? I moltes vegades ens passa això, no? Que anem en un modo automàtic, però jo crec que si tu reacciones i dius, ostres, tinc que dir això, jo crec que és la manera de fer-ho.
0: Com has, sobre aquest punt també, per aprofundir un poc, com has treballat l'equilibri entre fer una foto davant d'una persona que està patint, que està sofrint, que està travessant un moment dur, intentant respectar aquest moment, però també cuidar la imatge perquè es transmeti tota aquesta situació.
1: Saps el que passa? Que jo vaig tindre... clar, quan jo vaig començar a eixir, la gent havia tingut tanta fotografia de clar, ja no volien eixir en les fotografies, no? Ja estaven farts de fotografies i n'hi havia una dona que estava netejant una fallera en el costat de Aldaia i que, hòstia, esto es icònic, perquè, vamos, una fallera tacada de barro i tal, i clar, vaig fer un clic i dic, hòstia, i torna arrere i li dic a la dona, perdone, ¿le puedo hacer una fotografia i tal? I dice, sí, pero no me saques que ya me ha sacado Televisión Española. La dona estava ja feta ja pols, ja estava, clar, ja, ja la dona ja l'havien traït per tots els puestos, entonces què passa? Que, sí, sí, clar, el pressupost. I de totes formes no hi sent, en les fotografies no hi sent ningú rostro conegut, no? O sigui que jo també en això sí que volia fer també més anònim. Volia anar per aquest camí. Menys una última foto, que és una manifestació, que va ser la primera manifestació que van fer en la plaça de l'Ajuntament,

0: da rabia, ¿no? Y vamos, ahí veus el dolor, ¿no? Y la rabia, y es la única fotografía que tiene un rostro que es reconegut, ¿no? Per ell mateixa.
1: Sí, crec que, a més, és una fotografia amb moltíssima potència, perquè està feta de lluny, però clarament hi ha una connexió entre el subjecte i tu. Són aquelles fotos que dius, wow, no? Com...
0: Sí. I també la fotografia és això, no? El sentir, no? El que el sujeto te transmite coses, no? I intentar captar això per a mostrar-ho.
1: M'agradaria fer la darrera pregunta. Penses que els teus pròxims treballs tindran el component de pensar estèticament o des de la fotografia en general, com a denúncia, com a memòria, com a producció simbòlica, el tema del canvi climàtic?
0: Uf, no ho sé, tinc una idea, però no va per ahí. Estic pensant en un projecte i sí que estic pensant en una relació entre el que és el cos humà i la naturalesa. Sí que estic pensant en un projecte que va per ahí, però vamos, no, no descarte que puga me puedas esclatar algo en la cara i tornar a fer algo de denúncia, no? Perquè al final també moltes vegades te ho trobes de colp de cara i tens que fer-ho, no? És com ho tens ahí i tens que fer-ho.
1: Perfecte. Paddy, moltíssimes gràcies
0: Ui,
1: per...
0: moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i, vamos, un plaer.
1: Benvingut.
0: Gràcies.

Els dies ja és aquí, els dies ja s'atraca, el 23 de juny, el dissabte del 20.

mil mamuts, cervells s'assequen sols, trenes de fum, rius de penes blaves sota els ulls, la nàusea dels comiats si apago el llum. No em deixis mai més penjada a la paret. No, no em deixis mai més penjada a la paret. Arrels, arbrets i fulles sota el pit.

encisada, contemplant ses teves nines, com passegen per la platja, calç i sal d'una blancor, a ses terres ben prenyades,

0: IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbè en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de petzalot i un sortidor de Mac Flurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? O 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir ara, és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi. I he tornat, i tal vegada, llegida ara, m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no cerc moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'ha escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors em fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan t'intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tens la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Divendres 9 d'octubre a les 6, el Centre d'Art i Cultura Can Àngel d'Esmercadal presenta el documental Tomatigat, de Juanjo Tejero. Del 9 al 18 d'octubre també podràs veure l'exposició de retrats dels protagonistes. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Sembla clar que a la societat actual s'ha imposat la moda de simplificar la realitat. Ja no és només un fet de titulars cridaners. Es pot constatar veient algunes tertúlies televisives o mirant la premsa i les xarxes socials. No pareix ser casual.
1: Època de muda. Capítol 21. Dilemes falsos.
0: Una de les tècniques que s'usen, amb prou èxit a jutjar pels resultats electorals d'alguns països, és l'anomenada fal·làcia del fals dilema. Es tracta de fer veure que la realitat es redueix a dues opcions, que solen ser irreconciliables.
2: Ready. Fight.
0: Pel que sigui, aquesta lògica simplista, cunyadista, habitual de barra de bar, s'està estenent en molts altres àmbits. O acceptes la massificació turística, o ets turismofòbic. O estàs d'acord amb que s'arrasi amb tota la vegetació dels torrents, o estàs a favor de les inundacions. O acceptes la destrucció ambiental, o estàs en contra del progrés. Consignes que semblaven caduques i pròpies de temps passats ressorgeixen de les cendres, com aferrant-se a un suposat sentit comú que, si s'analitza amb un mínim de profunditat, acostuma a trontollar. El mes de gener és un dels mesos més freds de l'any al nostre hemisferi. En els dies de baixes temperatures i tramuntana, que caracteritzen les primeries de l'any, tendim a apropar-nos a les fonts d'escalfor per combatre la pèrdua de calor. Com més a prop, millor. Les persones que recordin les lliçons sobre els moviments del planeta podran rememorar que la Terra gira sobre si mateixa i també al voltant del Sol. En aquest darrer cas, ho fa en forma d'elipsi, de manera que hi ha un moment de l'any que ens trobem més a prop de l'estrella i en un altre molt més a fora. Però en aquesta ocasió el fred ens arriba quan estem més propers a l'astre, ara al gener, mentre que el juliol estem molt més llunyans, com a 5 milions de quilòmetres més de distància, i en canvi patim calor. I és que les estacions no venen marcades respecte de la distància, sinó que depenen de la inclinació amb què ens arriben els rajos solars. O sigui que aplicar la lògica de la distància sense tenir present que l'eix de la Terra està tombat uns 23 graus és probable que ens condueixi a unes conclusions errònies, perquè no estem tenint en compte tots els factors principals. Demanar que es redueixi la turistificació excessiva de l'estiu pot revertir a favor del benestar de la població resident i dels valors ambientals de l'illa, però també de la pròpia indústria turística. Està reconegut que el turisme és una de les activitats que es pot fagocitar a si mateixa. Mantenir la vegetació de ribera dels torrents permet frenar la velocitat de l'aigua i, per tant, la seva capacitat de fer mal. Es conserva la biodiversitat i es protegeix la terra fèrtil dels costats. Els indrets que treballen sobre resultats i no sobre creences s'estan revegetant als costats dels rius i els torrents. Pretendre mantenir el progrés sobre la base de la destrucció ambiental és un camí al precipici. Els nanoplàstics ja són a la llet materna i els herbicides ja surten en els pous d'abastiment públic. Els falsos dilemes són una plaga del món actual, igual que alguns oxímorons, com per exemple el creixement sostenible, tan en boca d'alguns dirigents.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Amo petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui amb Amo petit, la cançó nombre 6. Ja estem per la 6 d'aquest monstre final. Ara m'ho explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

16 curtmetratges documentals competeixen als premis del Menorca DocFest en 4 sessions de la sala multifuncional d'Es Mercadal. El divendres 9 d'octubre, primera sessió a les 7. La segona sessió és a les 8 i quart i dissabte 10 d'octubre, tercera sessió a les 5 i 45. La darrera és a les 7 i a les 8 i quart se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema disponible a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segueix cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou,

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui ens aproximarem

0: A centres darrer des programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim?
1: Tot el públic fa balanç de lo que diu sa cançó, que escolta amb atenció tots els versos més galants i quan repica de mans sol fer créixer el glosador.
2: Acabam d'escoltar una glosa d'en Sergio Vinent, una glosa que mos convida a obrir l'entrevista de Sobretaula d'avui. Si bé els capítols anteriors xerràvem amb glosadores i sonadors per aproximar-nos al context, les dinàmiques, els discursos i l'humor desglosat menorquí, avui intentarem abordar aquestes qüestions conversant amb persones que assisteixen als glosats des del públic. És per això que hem convidat a na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes per veure què n'opinen elles. Per aquelles que no les coneixeu, dir que na Conxa Joanola va néixer a Mol l'any 1958 i sempre ha estat lligada a diversos moviments socials, com ara formar part de l'impuls de l'Escola de Natura del Castell, ser presidenta del GOP i ocupar la gerència del Teatre Principal de Mol durant un temps. Ha fet feina a diverses àrees de l'Ajuntament de Mol i també es dedica a la política a ser batllessa de la ciutat del 2015 al 2019. Pel que fa a Lluïsa Cintes, fa feina a l'àmbit social de la sanitat pública. Diu no ser massa optimista amb com evoluciona la vida humana i el planeta, però no deixa de sortir al carrer i lluitar pel compromís social. Té un pare i una mare dels qui se sent profundament agraïda i un fill i una filla els que admira profundament. Li agrada dedicar el temps lliure a cuinar, passejar, estar amb ses amigues, ballar i anar a veure glosats. Benvingudes, al·lotes. Per començar, Conxa, quanta estona fa que assisteixes com a públic als glosats?
3: Sempre havia sentit contar històries de glosats i de gloses i glosadors, però en directe no sé si n'havia escoltat cap, fins a mitjans dels anys 90, en què vaig anar a un glosat organitzat per l'Associació de Veïns del Camí de les Vinyes. Bueno, hi havia una gentada i participaven glosadors antics, acompanyats de la guitarra d'en Miquel Camps. Va ser un glosat molt emotiu, tant pels temes que s'hi van cantar com per la resposta entusiasta del públic. Quasi s'havia perdut i aquells glosats veïnals el vam tornar a posar damunt la taula. Jo crec que la feina de recuperació de la cultura popular que van fer en aquells moments les associacions de veïns va ser importantíssima.
2: I tu, Lluïsa, on es remunta la teva relació amb el glosat menorquí?
4: Vaig assistir per primera vegada a un glosat sent una fieta, a Mercadal. No recordo exactament on era i en quin context es feia. I vaig anar acompanyant en el meu pare, a qui li van encomanar fer fotos. No vaig entendre res i diguem que no va generar cap interès. Gairebé tot el contrari. I diria que va ser un glosat de categoria. Aquestes fotos estan a l'arxiu d'imatge i so i de tant en tant encara s'utilitzen. De joveneta vaig anar altres vegades a glosats, segurament organitzats per associacions de veïns en context de festes. I he de dir que tot i admirar l'art de la improvisació, no ho gaudia gaire. Aquests últims anys hi he anat bastant més, principalment perquè hi han hagut alguns canvis que l'han fet molt més atractiu. Aquests canvis crec que són les temàtiques que es canten, que són més diverses i per jo més interessants.
2: A quin tipus de glosats o espais soleu anar a escoltar gloses? Quines diferències diríeu que hi ha entre uns i d'altres?
3: Al llarg dels anys he anat a molt d'actes diferents, ja que els espais i els organitzadors marquen també glosats diferents, diversos, en funció del lloc, de l'espai, del format. A una associació de veïns hi sol haver lligams entre les persones que comparteixen un mateix espai públic, una barriada, i aquesta gent espera que els glosadors tractin temes que els afecten, els coneixen. Hi ha gent més gran que coneix els mecanismes de la glosa, que la saben apreciar. És un tipus de glosat. Quan és un glosat més de demostració, més podríem dir artístic o de difusió, pot passar que es dugui a terme un escenari organitzat normalment per una institució i és fàcil que hi hagi públic transeunt que passa, que descobreix o segueix una estona. Tot té el seu interès perquè la gent que no és nascuda a Silla o que prové d'altres cultures també ha de tenir la possibilitat de sentir-se part d'aquesta illa a través de

0: les seves expressions culturals i esglosat és un exemple fantàstic. I en canvi esglosats a llocs on es fan en certa freqüència, Bodega Victòria, Escau, Bar Infanta, solen reunir gent que és amant de la glosa i que segueix la glosa, no?, en totes les seves variants. I normalment s'espera que es toquin temes més actuals o de crítica social, la política, la llengua pròpia, s'estima per la terra o alguna notícia que hagi passat, que hagi destacat en els darrers temps.
1: I tu, Lluïsa?
2: He assistit de públic a diferents tipus de glosats. Glosats que es fan en bars, glosats més tipus espectacle, en el context de festes i a diferents pobles. Combinació de glosat i poesia, ciutadella, molt polit, i combats, que no sé si es diuen exactament així. En aquests glosats que diuen de Porxada, només hi he estat en els que es va fer a casa dels meus pares en el context d'una trobada familiar. No em puc dir gaire més cosa. I sóc assistent habitual en el glosat de la bodega des de gairebé el principi. Jo diferenciaria els glosats més tradicionals en els que s'improvisa sempre amb la mateixa melodia i les temàtiques són poc variades. I que no sempre o quasi mai hi participen glosadores dones. No sóc cap expert en glosats, però per jo el tipus de glosat que es fa a la bodega és diferent, perquè suposa un espai on es nota que les glosadores s'expressen en llibertat. Sempre hi ha dones. Es tracten temes que ens poden interpel·lar a totes. Temes política, habitatge, ecologia, preservació del medi ambient, sentiments, emocions... I s'improvisa amb diferents melodies. Aquesta diferència són el que per jo el fan més atractiu, perquè encara que no sigui capaç de participar ni quan s'obre en el públic, me sent identificada amb el que es comparteix allà.
1: Quins temes diríeu que són més recurrents avui en dia en els glosats?
0: Bueno, jo crec que hi ha de tot, en funció dels diferents tipus de glosats, però de cada vegada més, amb els canvis socials i en incorporació de les dones en els glosats, que per altra banda sempre n'hi ha hagut, però han estat en minoria i sobretot no han estat visibilitzades, no? Però sempre n'hi ha hagut. Però a partir d'aquesta incorporació ja més pública, més visible, s'incorporen també temes que ens afecten, que afecten en el 50% de la població, poca cosa que es deixi de fora, no? Llavors crec que a poc se van incorporant altres qüestions que, com dic, afecten més de la població femenina, no? Això ajuda a tocar altres temes i a posar també altres mirades, a entendre la societat d'una altra manera. Però bueno, penso que encara hi falta molt de camí per recórrer. Però bueno, no obstant, i com deia algun participant d'algun podcast anterior, les dones, també amb aquesta autocrítica que fem, ferotge, que ens fem a nosaltres mateixes, ens costa marcar i estar en el lloc que ens correspon. Nosaltres, que no tenim cap pega en fer comunitat i compartir penes i alegries en un àmbit més privat, en públic encara tenim por a ser criticades, perquè la pressió social hi és en tots els àmbits. Nosaltres hem de ser més bones, hem de ser molt bones. En un món on hi ha homes mediocres que ostenten llocs i espais preeminents.
1: I tu, Lluïsa, quins temes diries que són recurrents avui dia en esglosats?
2: Pel que jo he pogut veure, o escoltar, més ben dit, esglosats on no hi ha punicana, que marca un context o una situació concreta a les esglosadores, els temes varien poc. Els més habituals són trets o característiques personals de les esglosadores, també es poden posar amb qualcú del públic, tradicionals i típiques rivalitats entre pobles, alguna crítica política, si en aquell moment ha passat alguna cosa rellevant, i acudits sexistes que encara se n'escolten. Quan es marca un context o una situació a les glosadores, els temes són infinits. Supos que és molt més exigent per les glosadores, però permet treure temes que difícilment se'ls hauria acudit. Ara m'ha ben escap una prova de fa poc. Les glosadores s'havien de posar en el paper d'una àvia i un net, i el net li havia d'explicar a l'àvia que era gay. Ho record perquè va ser molt emocionant i els vam aplaudir moltíssim.
1: De què es fa humor en els glosats? Diríeu que el sexisme i el masclisme hi són presents? Conxa, tu què trobes?
0: Bueno, antigament hi havia molt d'humor sexista, que en segons quin públics encara ben agrada, eh? Jo m'incomoda bastant. Si passa d'una petita broma a tenir molt de protagonisme, m'incomoda. Potser en un passat on no hi havia llibertat sexual era una manera de dir coses que estaven vetades en el dia a dia, no? Ara, per sort, ja no és així i, per tant, ha perdut el sentit. Bé, jo no m'importa si la té grossa o petita, m'importa que els homes i les dones avancin junts per fer una societat justa per totes les persones. I crec que el fet que hi hagi sonadores i glosadores fa que cada vegada es toquin manco aquests temes. I crec que el públic assistent t'ho agraeix. La societat avança a poc, jo em puc donar fe, he viscut altres èpoques, i les formes d'expressió també avancen, clar. Tot i així, penso que a vegades, bueno, ja mos ho han d'aprendre, també mos ho han d'aprendre amb humor, perquè cadascú està marcat pel temps que li ha tocat viure, i a vegades és allò que sap fer, no? I, bueno, també s'ha de posar dins un context.
1: I tu, què n'opines, Lluïsa?
2: Diria que en els glosats més tradicionals l'humor ja és present en qualsevol que sigui la temàtica. S'explica molt bé a un dels capítols de l'altra veu de la glosa, els que s'entrevisten en Pele. El masclisme i el sexisme existeix i persisteix en tots els àmbits. Per no ser masclista s'ha de fer alguna cosa, s'ha de currar, si no, està tot arreu. I en el món de la glosa també. I també està molt ben explicat per Naberta i Nutxue en els capítols corresponents de l'altra veu de la glosa. Des de la meva experiència puc dir que sí, que encara és habitual que es faci humor masclista i sexista. Fins i tot a la bodega, quan s'obre la participació del públic, n'ha caigut alguna. No puc dir gaire més d'aquest tema perquè tampoc vaig a tants glosats. I el de la bodega no és, crec que no és una mostra representativa d'aquest tema. Si jo anés un glosat on anés per aquests derroteros, o me n'aniria o me posaria a xiular fins que m'atreguessin.
1: Conxa, com a públic, quines expectatives tens a l'hora d'anar a veure un glosat?
0: Jo quan vaig a un glosat me vull divertir, me vull emocionar, vull aprendre mots o vivències que no tenc en el dia a dia i també necessito sentir que formem part d'una comunitat lingüística i cultural on les diverses expressions ens enriqueixen com a societat. Per part dels organitzadors institucionals, que jo sí que és un món que conec perquè hi he format part, crec que s'ha de vaciar la glosa en el sentit de no programar per programar, sinó de creure-hi i d'anar més enllà de la simple inclusió dins un programa de festes perquè queda bé.
1: Lluïsa, tu quines expectatives tens com a públic en un glosat?
2: Com a públic, espero gaudir de l'enginy i valentia de les glosadores. De l'enginy per trobar els jocs de paraules adequades i de la valentia de dir el que vulguin dir. Espero que cantin i versin de coses importants, coses interessants, emocionants, de sa vida i de ses complicacions de sa vida. Que es faci crítica o humor és igual, però que els temes us toquin de prop. I també espero sentir-me part de sa glosada. Des del meu lloc de públic, aplaudint tan ganes sa glosa que m'ha emocionat o cantant totes juntes ses tornades.
1: Per anar acabant, quins reptes creieu que té sa glosa menorquina en els temps i sa tessitura actual?
0: Jo penso que un dels reptes més importants que tenim, que té la glosa menorquina, són els joves. Jo crec que arribar als joves és el repte més gran que tenim. Com a expressió de la llengua catalana de Menorca. S'ha d'ensenyar a les escoles dins el currículum escolar, no només en setmanes culturals, com si fos una cosa folclòrica. Els al·lots i els lotes necessiten sabre que allò és l'expressió del seu poble, que té unes arrels històriques, que forma part d'una història comuna, no? I això no ho aprendran, les famílies poden aprendre, però és molt important que l'escola hi treballi, no només com un tema de quan es fan tallers i s'incorpora com una activitat de temps lliure més, sinó que penso que seria molt important que l'escola s'ensenyés això, perquè tal vegada els al·lots se sentirien més a prop, no? de lo que és la seva essència com a poble, no? Com a ciutadà, també. I penso que podria servir de canal per tractar temes que ens preocupen i els hi preocupen a ells actualment. Els joves estan ja en moments vitals que comencen a plantejar-se què faré el dia de demà si no trobo casa, com viuré els canvis socials i els canvis de rols tan, tan qüestionats en aquests moments, quin és el meu espai en un món, no? I penso que la glosa podria servir per tractar temes que els hi preocupen, les igualtats, les diferències entre gèneres, la diversitat sexual, que crec que aquest és un tema que surt molt poc encara en esglosats, en normalitat. Però bueno, crec que esglosat té molt bona salut. La feina que ha fet i que fa Soca de Mots ha estat espectacular al llarg dels darrers anys. Però bueno, el que hem comentat abans, hem incorporat joves, els més joves, que ho han de sentir com un espai propi dins aquest món globalitzat que els hi ha tocat viure.
1: Lluïsa, i tu, en qüestió de reptes, quins creus que té la glosa menorquina en temps actual?
2: No sé si podré afegir res de nou al que ja s'ha dit en els diferents capítols que s'ha tractat aquest tema. Supos que el repte és trobar l'equilibri entre conservar i adaptar. Conservar la tradició i que aquesta s'adapti als canvis de la població que l'ha de continuar. Igual dic un disbarat, però crec que una tradició es conserva mentre hi hagi gent a qui li segueixi emocionant. I una tradició tan vinculada a la llengua, si aquesta és cada vegada més minoritària, té mala ferida. I que passi això té a veure amb decisions polítiques, especialment en com s'està tractant la nostra llengua. És una qüestió complexa, més quan la quantitat de llengües i cultures que conviuen en el territori és cada dia més diversa. I com s'acomoda tot això torna a ser una decisió política. Però no me vull embolicar més. Ara mateix tenim grans glosadors i grans glosadores que poden fer que jugar amb les paraules i la música sigui atractiu. A més, si trossegem un gran repte amb reptes més petits, segur que és més fàcil d'afrontar. Així que vaig a posar un repte que crec que entre tots podrem afrontar. Crec que la bodega s'ha quedat petita. Us plantejaríeu que el glosat de la bodega pugui arribar més gent?
1: Un repte molt interessant. Lluïsa, en prenem nota. Moltíssimes gràcies a totes les dues per acceptar aquesta participació. No podíem deixar de banda l'opinió del públic entenent-lo com un element inseparable de lo que és esglosat menorquí. Moltíssimes gràcies, salut i glosa.
3: La mostra ja compten d'ell i jo ja està.
4: Avui, a Fai Memòria, recuperam la figura d'en Biel Cardona, conegut com en Biel Cerder. La glosa que recuperam és d'un glosat del Carnaval de Ferreries l'any 1978, on l'acompanyaven en Josep Triai, en Toni Olives i, a lo darrer, en Vicent Rutger. I és un glosador actual, en Juanjo Orfila, qui mos en fa la crònica.

Bona jornada a tothom, sobretot en els oients de Ràdio Far, i molt especialment en els qui els agrada o estimen la glosa menorquina. Em dic Juan Jorfila, de Llumassanes, i en compten per glosador. I davant l'il·lusionant oferiment que em va fer la meva companya de mots, Aurora Brullet, per participar en aquesta secció anomenada Fem Memòria, he volgut recuperar i fer memòria sobre la figura d'un glosador, podríem dir d'antany. M'estic referint en el glosador que acabau d'escoltar, en Biel Cardona Pons, més conegut com en Biel Sarader o en Biel de Sona Roset. En Biel neix a Ló l'any 1914, tot i que poc temps després s'instal·la a viure a Mó. Des de ben jove mostra curiositat i interès per fer poesies, juntament amb en Nito, el germà seu. Per ells, aquest fet d'improvisar comença com un joc, però més tard en Biel s'ho pren més seriosament i comença a participar a glosats, sobretot de lloc, degut a la seva relació amb el camp a causa del seu ofici d'hereder. Compta amb familiars seus que en Biel fa glosats a Son Petit, a Can Rubió, a Aiguardent i a pobles com Sant Climent, Sant Lluís, Ferreries o Llumassanes, indrets antigament de fort arrelament glosador. També fa glosar, durant 30 anys seguits, el darrer dia de Carnaval a Cal dels Hermanos de la Salle, el poble de Ló, i només ho va interrompre un any, l'any 1956, conegut a Menorca com l'any de la neu, i que es va suspendre aquest acte a causa d'aquest fenomen meteorològic que va caure amb força a Menorca. Com a curiositat, destacar que els darrers dies de Carnaval es feien més glosats dels habituals, ja que quan entrava el temps de Corema no estava ben vist fer mostres d'alegria ni de cantar a l'àmbit privat i menys públic. Compten que en Biel, sobretot a l'àmbit familiar, sempre tenia una glosa a punt per recitar. També n'escrivia moltes de gloses i enviava cartes en glosa a la seva fiola i també a una germana seva. Li agradava recitar codolades i especialment la somera embruixada de Josep Reixac Mora. Els glosadors del seu temps i que en Biel solia compartir gloses i ballades eren en Llorenç Gené, més conegut com en Vivetes, en Josep Triai, en Barato de Sant Lluís, en Miquel Ametler i en Toni Olives, l'amo de Sant Mascaró. També glosava amb un bon amic seu anomenat Federico, persona que va morir designat per un tret que li disparà a la Guàrdia Civil i que en Biel li dedicà més d'una glosa per aquest fet. Personalment, he de dir que un servidor va tenir la sort d'escoltar aquell temps a un glosat, el meu primer glosat que escoltava, en enviar el Sarader. Devia ser l'any 1980 o 1981 i es va celebrar un club juvenil que hi havia a la cripta de l'església Sant Francesc de Sis de Mó. A dit glosat, també me'n recorden amb el Lé i en Vivetes, no així de l'altre glosador i sonador. El que sí me'n record perfectament és de l'hermosa veu d'en Biel i del seu posat seriós i tranquil, així com de la seva vestimenta, americana, guardapit i corbata, ja que per ell una balada de glosat era un fet prou seriós i això ho demostrava en la seva vestimenta. Finalment, comentar que en Biel Sarader moria el 2001 i que inclús un dia abans de traspassar el seu llit de mort, compten el seu fill que encara els hi va fer una glosa. Gràcies al seu amor per la glosa, tenim la sort de comptar a dia d'avui amb una excel·lent sonadora de porgueres, la seva neta, Neva Cardona. Gràcies a tots i endavant. Salut i glosa.

0: Ens trobam un any més en el poble del Migjorn i concretament ja fa 11 anys del torneig de glosa del Migjorn i ens trobam n'Albert Triay. Albert, bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Content i alegre de ser del Migjorn?
1: Pues això sempre, això vens a sang. I content de participar en aquesta 11a edició del torneig de glosa que es fa aquí a Migjorn, però que no es podia fer en lloc millor que aquest, evidentment, saps? I la feina que tinc en el meu càrrec, és la presentació. M'agrada molt el que veig i el que escolt. Intent fer les presentacions també en vers, tot i que jo l'escric, no la puc improvisar.
0: Encantadíssim, Albert, davant en la presentació d'avui, davant en la teva col·laboració. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Em vols trobar en Xavi Triay. En aquest moment en Xavi Triay representa l'entitat.
2: Honorable president.
0: De l'entitat, que digueu
2: tu. Soca de mots.
0: Soca de mots. El tenim aquí en Xavi.
2: Bona, Xavi, com va?
3: Bones, com va? Mira, de moment, content, però va nerviós. I també faria recalcaria una cosa, el que heu dit, honorable president. Ni honorable ni molt menys. Si no, dic-vos que jo som esquí figura, però que som un equip de gent que mos agrada defensar el que et s'aglosa. I el president hi és perquè hi ha de ser, però som una part més d'un equip que intenta projectar s'aglosa a través del poble i de projectes com aquest que es torneix de glosa.
2: Bona puntualització, Xavi.
0: Però en Xavi diu que honorable no, però Xavi, estimar s'aglosa és un honor?
3: Sí, hombre.
0: Per tant, ja som honorables tots.
2: Molt bona, noi. Te volien demanar, quin ambient es respira avui aquí?
3: Bueno, jo crec que hi ha nervis.
2: Hi ha nervis,
3: tu vens aquí una jornada de germanor i tot el que vulguis vendre, però sempre hi ha aquella cosa que dius, hòstia, és un torneig, la cosa t'imposa, te fa ganes quedar bé, però a la vegada saps que pot passar i que no pot passar.
2: Molt bé. I trobes que respira un pot de competitivitat?
3: Bueno, jo crec que competitivitat en si no, però bueno, jo t'havia dit que som el primer. Com a mitjorner que m'afaria il·lusió guanyar els torneis de glosa.
2: Ah, vale, vale.
3: Ara seré ben franc.
2: Clar que sí.
3: Però si no guany, importa bastant poc. Jo crec que si qui guanya avui et sa glosa. I sa paraula i sa cultura menorquina.
0: Xavi, has participat d'aquest torneig és veritablement un honor.
3: Sí, sí, jo crec que sí.
0: Pues vinga, Xavi.
2: Boníssima, Xavi, moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Una altra persona aquí és na Carmen. Na Carmen, sa sonadora. Carmen, què representes participar en el torneig?
4: Abans, jo participo des de l'ombra, val? Vull dir, jo estic completa en l'ombra. El que hem intentat és que la gent s'animés, que la informació arribés a tothom, que les punicanes tinguessin el que necessitaven. Això és la meva participació i, bueno, la part de sonadora, per suposar.
0: Bueno.
2: I mos podria explicar un poquet quina és la dinàmica del torneig? Com funciona? Com està pensat el torneig d'avui?
4: El torneig parteix de cas jubilat, segons els usadors passen unes primeres proves, segueixen a la branca, segueixen en esperi, combinats de diferents maneres i per sorteig en grups de dos, tres, quatre persones, i el públic puntua. Llavors es fan unes eliminatòries i els classificats passen al saló verd i del saló verd on hi ha una segona classificatòria, també feta pel públic, amb on té uns finalistes. I d'aquí surt el glosador del 2025.
2: Vale, perfecte.
4: Ja no. Veurem.
2: Vinga, moltes gràcies per aquesta explicació.
0: Gràcies, Carmen. Endavant. Us acabem de trecar a Najara. Forma part, enguany, en la feina de Punicana.
5: La Punicana ets encarregada de proposar temes i reptes a les persones que improvisen. A un glosat, la Punicana posa proves perquè les glosadores tinguin un motiu per cantar més enllà del context espontani. Ha d'actuar sempre cuidant i al servei de qui improvisa, sabre treure el millor de cadascú. En definitiva, és qui dissenya i condueix el glosat. Això implica tenir en compte aspectes com la durada i els tempos desglosat, les combinacions i l'equilibri en els torns i les intervencions, l'adequació dels temes al context i al públic o l'adequació dels temes i les dinàmiques tenint en compte el bagatge i l'experiència de les persones que improvisen. Si bé un temps eren els propis glosadors o el taverner qui proposava assumptes i temes esglosats, en els darrers anys a Menorca la figura de la Punicana s'ha anat tecnificant i construint-se com un rol diferenciat dins d'alguns espais i contextos concrets de la improvisació oral.
0: Sí, exactament. Jara, què representa participar en aquest 11è torneig de glosa com a Punicana? I exactament podries definir la feina d'una Punicana quina és?
6: Això és molt difícil definir la feina d'una punicana. Jo te puc dir el que he fet. Ens hem posat a pensar juntes, els tres, com fer pensar en els glosadors. Això és el que més m'agrada, això, com fer pensar, però no de manera teòrica, sinó de manera com divertida i amb proves originals i que pensin a l'hora que s'ho passin bé, amb les classes dues coses. És la manera com jo ho he viscut, que és la primera vegada.
0: Bueno, és una feina que és costosa, és dificultosa, és fàcil.
6: Clar, hi ha unes qüestions més logístiques. Jo no he anat mai en aquest torneig, no sé com és, no sé com funciona. Això gràcies a Aurora i a Nalina, que ho han tirat endavant.
0: Però segurament que la vostra feina serà interessantíssima i serà totalment valuosa dins d'aquest torneig. Moltes gràcies. Després de Najara coincidim també amb Nalina, Nalina Pont, que enguany participa com a punicana amb aquest torneig. Bones tardes, Nalina.
7: Bones tardes, bones tardes.
0: Hem de dir que Nalina Mus explicarà què és per ella la feina de punicana, què representa fer de punicana i de quina manera una punicana enfoca aquest torneig de glosa. Endavant, Lina.
7: És una feina que jo l'havia vista sempre de glosadora i poc m'esperava que fos tanta feina, tan mala de coordinar, i que fins al darrer moment hi ha pegues, com ara mateix que m'acaben de dir, que hi torna a haver canvis de participants, i hi ha baixes, i ja mos desquadra tots els nombres. És una feina molt agraïda, molt, vull dir, mos han trobat ja diversos dies amb elles i estic encantada. Enguany no podia glosar, vaig trobar aquesta alternativa i encantada.
0: És la primera vegada, Lina, que participes com a punicana, sí?
7: Com a punicana, sí. És això de trobar un nexe, un tema de nexe general i després les proves. Molt divertit. Molt divertit i molt entretingut, però també a la vegada sí és molta responsabilitat, eh?
0: Bueno.
7: I després que no ens equivoquem amb el contacte, i això és una altra.
8: Ah, hi ha molts de comptadors. Hi ha un quart de comptadors.
0: Bueno, tu has dit una paraula, Lina, que nosaltres ens hem quedat, Edu, que ha dit que era una cosa divertida i positiva.
8: Moltes gràcies, gràcies, Lina.
9: Bueno, ara estem de fora de la branca, que començarà la segona part de l'11 torneig de glosa del migjorn. Ho han trobat a la Marianna. Hola, Marianna. Com...
10: Hola a tothom.
9: Te volia fer una pregunta. I és, tu quanta estona fa que ets oient de la glosa? Quanta estona fa que escoltes glosa?
10: Jo escolto glosa des de que som petita, perquè mon pare glosava amb entorns familiars. Però així de manera més seguida... Fa 2 o 3 anys des de que vaig conèixer en Aurora i Nedo.
9: Ah, vale.
10: I amb entorns d'amics i família, cada vegada me sent més a gust i més còmode.
9: Quin ambient se respira avui aquí?
10: Un ambient de bon rotllo.
9: Sí?
10: Un ambient de bon rotllo.
9: I creus que és un ambient competitiu?
10: Crec que pot ser competitiu, però tant les punicanes com les persones que ho gestionen me deixen molt com fan les propostes i les preguntes.
9: Molt bé. Moltíssimes gràcies per les teves respostes.
10: A vosaltres.
9: Un beso.
10: Un beso a tothom.
0: I en aquest moment acabam de trobar la Margalida Drobé. Margalida, bona nit.
11: Hola, nanis, com estàs? Content de ser aquí un altre any.
0: Estic content de trobar-te. I avam, Margalida, torneig. 11è torneig. Com veus l'organització i la filosofia del torneig de glosa que any darrere any sabem que hi has participat?
11: El torneig és un dia de germanor, de caliu, de glosa, de fer companyia. És un dia on el públic vota perquè venim a passar-nos-ho bé, que venim a xalar i alçar la nostra glosa.
0: Veiem que ets una defensora de sobretot passar-ho bé. Margalida, ja per acabar, de quina manera, amb una pinzellada, podries dir la diferència que veus com a experiència que tens dintre la glosa mallorquina en la glosa menorquina? Hi ha diferència? Com la veus?
11: Bueno, jo sempre m'he sentit molt còmode en la glosa menorquina, qui m'ha criat. La glosa menorquina va ser la que m'ha dit tu has de ser glosadora, aquí la vaig mamar, vaig ser en la glosa menorquina que vaig aprendre. I dins els dos mons hi ha molt bon caliu, la gent ve a xalar, i la gent sap que si una glosa surt mal dita, això tot suma.
0: Molt bé, Margalida, gràcies i endavant amb els tornats. Endavant!
11: Gràcies.
0: I ja cau el vespre d'haver en aquest torneig i ja estem quasi a un punt de referent. Ja anem per feina compromesa i sèria. Ens dirigim ja en el Celobert, però també és alegria i felicitat ens trobant en Josep Huguet. Josep, què representa per tu participar en un torneig de glosa com aquest?
12: Bueno, jo fa 3 anys vaig començar dins el món de la glosa, de conèixer com se sonava, sobretot, i el poder sonar en el torneig que han celebrat enguany, pues és una alegria, no? d'una cosa ben aconseguida, ben feta.
0: Estem convençuts, Edu, que en Josep sap que la glosa s'improvisa. Un sonador de porguera també ha d'improvisar?
12: Un sonador de porguera, jo sempre dic que va de cul. El glosador improvisa i el sonador va darrere, darrere, improvisant també, perquè no saps mai cap a on anarà. Pot anar cap a una banda, cap a l'altra...
2: Per tant, podem dir que sí, que és un llenguatge viu, no?
12: Totalment viu.
2: Hi ha uns còdics, ja, és a dir, està tancat.
12: El tenim tancat, però no sabem mai cap a on anarà. I així com va el glosador, nosaltres anant darrere, darrere.
13: Molt bé, molt bona.
2: Ara, per despedir, jo li vull demanar una cosa.
13: Endavant.
2: Quan tens record de connectar-se a vos, o de conèixer-la?
12: Jo vaig a cada any, per Sant Bartomeu, que fan el glosat de Sant Bartomeu. Jo m'he fixat amb el sonador, dic que és el que vull provar jo. Però primer vaig dir, primer vull saber de què va la glosa, i me vaig apuntant als tallers que muntaven cada any. Dic, ja, dic, aprenc de què va la glosa, i ara dic, puc sonar, puc acompanyar, perquè sé com va la cosa. I,
2: sí, sí, tens un coneixement més ampli del que és. Moltes gràcies, Josep.
12: De res.
0: Així com cau les hores de sol i es converteixen en la foscor, us trobam amb una persona que s'estima el món de la glosa. Concretament, no és de Menorca, però cada vegada que pot s'ajunta amb la glosa menorquina i és en Martí de Sant Quirze. Una relació de fa molt d'anys també amb la glosa. És així o no, Martí?
14: Tal qual, tal qual.
0: Tal qual. En Martí, hem de dir, va descobrir fa anys la glosa menorquina, des de fa molt de temps. És un glosador, però també la seva feina i el seu esforç dins la glosa és que durant molt de temps ha ajudat amb activitats com a punicar. En la visió d'un glosador de terres catalanes, com veu l'organització, com veu la filosofia d'aquest torneig de Menorca?
14: Uau, bueno, mira, just abans parlava amb Miquel Trullol de quantes edicions portàveu i 11 em sembla ja un número més que acceptable i la veritat és que denota trajectòria. De fet, el torneig aquest, el bo que té, pel meu entendre, és que és un torneig molt casolà, molt fraternal, on la competició, pel meu gust, passa molt a segon pla i es ve a disfrutar de la glosa cantada que està ben viva a l'illa.
0: El glosat a nivell casolà dona bon resultat.
14: Sí, sí, tal qual, sense pressions. Jo crec que aquí la gent ve a xalar i es veu. I es veu que hi ha companyia, que hi ha ganes de que la cosa tiri endavant.
0: Martí, una pinzellada molt ràpida, molt ràpida, molt ràpida. A diferència de la glosa de Sant Quirze i altres indrets propers a vosaltres, a Menorca, com la diferenciem?
14: Pinzellada, bàsicament, és que aquí és poesia. Allà és una altra cosa, són corrandes, o són garrotins, o són altres coses, però aquí la porguera o la glosa menorquina és poesia, és un ritme molt pausat que descriu perfectament el que és aquesta illa. Tranquil·litat i germanor.
0: Molt bé, poesia, glosa, corranda, moltes gràcies i seguim endavant.
14: Molt bé, salut.
0: Ja quasi està culminat la jugada. Aquest és el torneig. Felicitat, riure, benestar, alegria, color. Tot això el que s'ha juntat. I tenim a dos joves bastant jovenets que s'han decidit encarrilar part de la seva vida i de les seves aficions mitjançant la glosa. Tenim en Bernat, que participa com a sonador, i tenim en Jaume, que participa i col·labora com a glosador. Hem de dir que en Jaume ha arribat bastant amunt i has estat semifinalista, Jaume. Sí o no?
15: Així és. La veritat és que he pres molt de gust i m'ha agradat molt aquesta experiència. L'any passat vaig venir i no coneixia prou bé com anava, però enguany que ja sabia per on anava en estir, la veritat és que he xalat molt i m'ho he passat molt bé i l'any que ve tornarem, més ganes que mai, i a seguir millorant.
2: Olé, boníssima!
0: També tenim aquí en Bernat. Bernat, què suposa per en Bernat ser sonador de porguera?
16: Molt de respecte cap als glosadors, disfruto bastant també, sempre m'ha agradat el tema de sonar la guitarra, ho trobo bastant polit també, les porgueres, i l'instrument de corda també m'agrada bastant, també toc la bandúrria, que és guitarró.
2: I tornaràs l'any que ve?
16: I tornaré l'any que ve.
2: Vale, vale, vale. Moltes gràcies. Bona, bona, bona,
0: gràcies. Vinga, un jovent. Sabó que plena, seguim dins el Sol Verd del Migjorn, que ha estat el local aquí on s'ha culminat aquest 11è torneig de glosa i ens trobam amb un glosador de temps enrere, en Pere Salino, que li diuen el Migjorn. Pere, què suposa que en el teu poble se celebri ja per 11 anys consecutius aquest torneig de glosa?
17: Va, jo crec que és molt emotiu, fa molt anys que ho feim, ho vam arrencar aquí i al final la gent respon bé, és un poble que li agrada i jo crec que al final és un poble amb molta cultura musical i molt cultural, diguem, i jo crec que és un molt bon al·licient.
0: Estem contents de la teva col·laboració, estem contents de la teva trobada. Gràcies.
17: Gràcies, anem més.
0: Amb aquest vespre tan, tan gojós i tan ple d'alegria de color, us trobam un glosador compromès de cap a peus dins la glosa, improvisa i li pega i en el torneig, entretant, cada any marca una imatge, una bona imatge. Sergi, mirem, bona nit.
13: Hola, bona nit, com estàs?
0: Bona nit, estàs boníssim, Sergi, estàs contents.
2: Contents d'haver-te sentit, ha estat un gran dia.
13: Jo, al final, som un membre més de l'equip, com altres, ni bo ni flac. És més bo fa gloses flaques i és més flac fa gloses bones. Tots som similars. Popularment hi ha unes veus, unes maneres de cercar l'acudit que entren més en el públic sense saber per què ni per què no. I això, personalment, veig que se selecciona el públic cap a esglosadors fan que aquestes cares es repetesquin quasi cada any. Una més, una menys, sí, sí. Pot tenir més mala sort o menys, però són les mateixes.
0: Per Sergio, enhorabona com a esglosador i també gràcies per la teva participació en aquest moment radiofònica.
13: Gràcies a vosaltres per el programa i un èxit.
2: Moltes gràcies, Sergio. Adéu.
18: Arribades al final del capítol, i per tant del podcast, volíem acabar fent un recull d'algunes conclusions i aprenentatges, així com dels reptes que les diferents persones entrevistades mos han posat de sobre taula.
5: En primer lloc, que fer feina en col·lectiu no sempre és ni fàcil ni amable. És feixuc i pot ser inclús dolorós. No ha estat fàcil, però tot i les dificultats, hem aconseguit assolir el repte que ens havíem proposat, xerrar públicament de qüestions que travessen la glosa menorquina.
18: En segon lloc, m'ho reiteram en el que ja sabíem, que és entre totes que ho podem fer tot, i que han estat més d'una vintena de persones que han acceptat col·laborar en aquest exercici de memòria, anàlisis i coneixement col·lectiu. Gràcies a totes i a cada una de vosaltres.
5: En tercer lloc, m'ho reiteram en que la glosa és viva a Menorca i que la diversitat de perfils i espais és una realitat en s'improvisació oral. Alhora, s'evoluciona el temps i aquest procés de diversificació creiem que posa certes tensions damunt la taula relacionades amb els gèneres, les dinàmiques, discursos i humor. Tensions i diferències que la nostra manera d'entendre són espais potencials de millora i cohesió de la comunitat glosadora.
18: En quart lloc, volien recuperar reptes que les persones entrevistades posaven de sobre taula, com la Joana Triay, que celebrava l'arribada de glosadores en el context públic de Menorca i animava a fer créixer el planter i a seguir lluitant per mantenir drets i llibertats.
5: O com Nuxu Alberdi, que remarcava l'importància no només de la tècnica a l'hora d'improvisar, sinó sobretot del context i les condicions que possibiliten a cada cos desenvolupar-se en aquest art.
18: Na Berta Llós, quan explicava que l'humor no és un constructe neutre ni natural, i que és interessant, si més no, qüestionar la predilecció normalitzada cap a un tipus o altre.
5: En Miquel Trullol, que apuntava com a repte que els glosadors i glosadores puguem xerrar més en prosa i en contextos fora escena.
18: O en Pele, que convidava a cercar rutes i estratègies per arribar a part de la població menorquina que no és nascuda a Silla o bé que no és catalanoparlant.
5: Com na Conxa Joanola, que apunta el repte que té la glosa a l'hora d'entendre's com una eina pedagògica dins l'escola per tal d'arribar a generacions més joves.
18: Ona Lluïsa, que demanava que els glosats de la bodega Victòria puguin arribar més gent. Totes aquestes qüestions queden de sobretaula per seguir-les pensant i abordant, i qui sap cap a on mos duran ses marees.
5: En tot cas, nosaltres acabam aquí sa ruta. Ha estat un honorable plaer, esperam que qualque cosa mos remogui de tot plegat i esperam haver pogut ser una petita contribució més en sa difusió, sa cura i sa salvaguarda de sa glosa. Salut!

0: i qui sap quan o on mos duran ses maneres.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per estar-te per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casa Planes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i de Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat en Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda desmarcadal de vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen... que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.

0: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
1: Ha caigut un llamp.
0: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
1: Perdoneu per treure d'ara, però ho havia de fer, perquè
2: no, ho has
1: tenim
2: de fer,
1: aquí és coproductor.
2: Ho has de fer.
0: Product placement, no?
1: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
0: Que es diu Compàs de Silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Dissabte 10 d'octubre a les 5:45 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, tercera sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Baisanos, To Life in Tight Socks, No als Polets i Una mujer que conocí llamada Judita. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
0: Seguidament, Pele Punk Autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba en l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells

0: Bueno, ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
1: Vale, quasi tot de rècord, Andes.
0: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
1: A res, no?
0: I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
1: No, no el mateix.
0: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDC, i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans,
1: Ah,
0: no?
1: guai. I vas començar a tocar...
0: Sobretot
1: Digues,
0: digues?
1: digues, digues, perdona.
0: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural
1: abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial. Amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Les lleis de la naturalesa ja són donades. No ens correspon a nosaltres crear-les o modificar-les. Hem d'actuar d'una manera que sigui beneficiosa per a tots els participants, tots els afectats, perquè així, una vegada més, siguen considerats éssers útils i benvinguts al sistema. Ernst Gotsch, pare de l'agricultura sintròpica.

Que difícil i a vegades contradictori que sembla poder juntar l'agricultura amb una harmonia amb la naturalesa. De fet, des dels seus inicis, aquesta activitat humana ha anat evolucionant cap a un major domini d'aquesta i una imposició sobre ella a través de la tècnica, la maquinització i posteriorment la industrialització i el reduccionisme científic. Paradoxalment, com més control i dominació hem imposat a la natura i al camp, més desvinculats ens hem sentit d'ella, més desconnectats. Es xerra des de les societats encara arrelades al territori d'una malaltia occidental que té a veure amb aquesta separació d'allò que ens sosté i dona sa vida. I no fa falta mirar tant enrere ni tampoc imaginar utopies impossibles per veure que la relació social i cultural de les persones, també d'aquí, en la natura i el camp, fa uns anys era molt més propera i cuidadosa i dominava l'observació i les sinergies amb l'entorn. I avui en dia també. Va apareixent un nou model que mira enrere per trobar ses arrels i té s'empenta i humilitat per fer feina amb una altra consciència i que també està equipada dels coneixements que ens mostren la interconnexió de tots els elements d'aquest organisme del qual formen part.

0: Avui a les mesurades ens adentrem en el barranc de Son Boter per visitar Sort de Son Trèmol a migjorn i en el seu pagès, en Pere Torres, que des de fa uns mesos han pres un projecte en fruiters a la gestió d'aquesta finca. Bones, Pere.
1: Bones, com estem?
0: Bé, bé, benvingut a les mesurades i gràcies per voler compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bé, primer de tot, què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra ho és tot, però al final sense terra no hi ha vida. I sense vida no hi seríem. Vull dir que és el punt aquest que, bueno, com he dit un poc en la introducció, hauríem d'estar més vinculats perquè sense ella no seríem un món, no serien res. No hi hauria vida. O vida així com el coneixem ara. A partir d'aquí, bueno, la meva vida s'envolta de terra. Vaig començar en 16 anys fent feina al camp, i ja des de petit ja sempre m'ha agradat estar en contacte amb la natura, estar envoltat de terra, i a partir d'aquí m'he creat un poc la meva vida, anant un poc d'aquí d'allà, perquè el camp és complicat, i més complicat es fa trobar-te el teu punt o trobar-te tu mateix dins, com has dit, un món que cada vegada està més industrialitzat, i pel caràcter que tenc o per les creences que tenc surt un poc de jo. I bueno, crec que ara, al cap de 20 anys, he aconseguit trobar el que me feia falta.
0: Vale, idò, anem un poc enrere, perquè tu vas començar, és dir, fa, quan tenies 16 anys, i vas començar fent feina al camp.
1: Sí, o... sí, vaig començar de missatge. Bueno, en aquell moment, les opcions més clares que podies tenir era fer feina de missatge, que és així com vaig començar jo, i en aquell moment, la majoria de llocs fent feina amb vaques. I bueno, vaig començar fent feina a Vinipati, amb Ventoval, i bueno, va ser el meu primer pas cap al món... el món de la feina, diguem, d'aquí, i a poc he anat evolucionant. He fet molt d'anys feina com a missatge amb vaques, fins que vaig decidir que necessitava sortir un poc de cap món, perquè no m'omplia prou, no me trobava prou en el meu punt. I, bueno, i d'aquí he anat variant una mica.
0: Vale. Perquè tu vens de família pagesa o vas sortir de tu...
1: No, és a dir, mon pare sí que va néixer al camp, però savi meu, quan mon pare encara era petit, va anar cap a poble, cosa que en aquells moments era molt freqüent, perquè en el món laboral obria més portes en aquell moment dins el poble. Va ser un impàs en què... la terra cada vegada potser donava menys i sortien més oportunitats dins el poble. I mon pare ja es va criar dins poble, tot i néixer al camp. Altrament, tenc familiars que fan feina, tenc un conco i una tia que tenen un lloc, però que de fet també han estat part de que m'agradés el camp. Has fet anar-les a veure, de criar-me poc per allà i anava als estius, que deien que ens anava a ajudar, que realment me feien de cangur. Però, bueno, a partir d'aquí ja crees un poc el vincle en la terra.
0: Clar, ets estat molt en contacte, hi ha reals familiars que el camp està molt present.
1: Bueno, jo crec que aquí a Menorca es va de fer, realment tenir el camp present, perquè aquí més qui menys, tenim la gran sort de tenir l'opció de poder ser petits i trobar-nos enmig del camp, sí. Cosa que una ciutat, ja realment, criar un fiat a una ciutat, me sembla una locura per fiat. Bueno, em sap greu dir-ho.
0: Vale, bé, hem vist un poc de la teua història, m'agradaria anar-hi un poc més, però amb això que has dit del teu primer contacte seguint amb les vaques, amb aquesta, bueno, forma de viure del camp que és el més conegut, tal vegada, no?, d'aquesta illa, que va ser el que tu te va fer o veure un poc que volies agafar un altre camí, o no sé. Si mos vols explicar un poc de què canvi.
1: Bueno, per circumstàncies, arribes a un punt que tens 24 anys, 25, el millor, i dius, ostres, potser hauria de ser el moment, no?, per fer mal amo, si vull fer s'embestida. I quan t'ho planteges, quan t'ho dius de prop, quan veus que fent de missatge comences a les 7, acaba a les 8 i mitja del vespre, te'n vas cap a Cateua, sempre m'ha agradat tenir animals, en aquell moment tenia un cavall, me n'anava al cavall, feia una estona amb el cavall, me n'anava cap a casa, sopava, m'estiraven a sopar, que eren les 10, 10 i mitja, i a les 6 me tornava a aixecar per anar a fer feina. Mm-hmm. I dius, ostres, i realment no tenc vida. Mm. Visc per fer feina. I no és a dir, amb el camp jo crec que realment fas això, perquè vius per poder fer feina, perquè és molt esclau, però sí que en segons quins àmbits hi ha altres maneres de viure. No és anar tant de veres, perquè es pot fer feina moltes hores amb un altre ritme, amb un altre entorn, que no estigui tant a saco, per dir-ho de qualque manera. Més. I que hagués fet aquest ha estat el que ho va ser en el seu moment, el que m'ha fet aturar. M'ho vaig agafar un any per no fer feina i vaig dir, va, pensa un poc realment cap a qui on vols anar, perquè això t'agrada molt, però també t'agrada viure.
0: És un tema important això, no? Perquè el camp, per viure o fer feina al camp, hi ha un component de passió i de vocació que avui en dia crec que és que 100% important, no? Si no t'agrada, si no tens la vocació, no hi fas feina del camp.
1: Exacte.
0: És més difícil separar el que és la vida de la passió nostra, no?, que és fer feina al camp. I a vegades els límits són mals de fer marcar-los, perquè bueno, és una feina molt esclava i requereix molta presència, també.
1: Sí, la veritat és que sí, és molt mal de fer marcar els límits, però sí que es veu que fent feina amb animals no pots fallar cap dia. No te pots posar malalt, no pots anar de viatge, no pots anar a veure una posta de sol perquè t'has que munyir. Amb altres feines, tot i ser al camp, que també és esclau, però en un moment donat te pots agafar 2 dies. De dir, ostres, és que me fa ganes anar a veure un concert a Mallorca. I pots anar.
0: Clar.
1: Perquè pots dir, ostres, ara els arbres, que és en el que ara me dedic, els arbres estan descansant, els arbres estan dormits, han tirat la fua, tot està bé, sí que tenc que podar, però puc tenir un punt de vida per jo. O en l'hivern mateix, fent feina a l'exterior, a les 5:30 es fosca a Menorca, doncs a les 5:30 agafes els trastos i te'n vas cap a cases, i altres coses tens a fer, sí. Però te dona un punt de vida per jo, que és molt important.
0: Són uns ritmes que a vegades poden adaptar més a una vida social, sí, més amable, a vegades, no?
1: Exacte, exacte. No és... Així és.
0: Sí. Vale, i ets aterrat a Son Trèmol, no? Sort de Son Trèmol, i vas passar de ses vaques en els arbres fruiters.
1: Sí, amb un impàs també una mica de com de manteniment de finca, perquè sí que he estat també fent feina com a autònom, xicant paret seca, fent net buscarrons, també he passat per vinya, he estat ficat dins vinyes, dins bodega, i bueno, i a poc a poc he arribat aquí. No, però ja t'he dit, a poc cada vegada han sortit més del fet de tenir animals. Per el fet que de poder trobar una mica més de temps per poder viure.
0: Sí, vull dir que una necessitat vital t'ha anat duent cap a un camí més cap als arbres, diguéssim, no? Cap a l'ull llenyós.
1: Així seria. Més cap a una arrel, cap a... Perquè tot i que és això, es contradiu una mica perquè te tira cap a una arrel que te forma un puesto, però a la vegada te dona ales per poder viatjar, per poder conèixer, que el que és final te fa créixer com a persona. Has fet de veure coses, he tingut la sort de poder viatjar i has fet de veure altres cultures, de veure altres maneres de fer, te fa sentir diferent i te fa que quan t'arribes aquí valores molt més el que puguis tenir.
0: Sí.
1: Que no és poc.
0: Sí, és interessant això, no? Sembla que per estar ben arrelat a un puesto sempre és de sellar, però realment sortir i tornar fa valorar molt més, no?, el que tenim aquí i les arrels nostres de Menorca, també.
1: Exacte, te fa estar, o en el cas meu, t'ha fet estimar encara més el que tenim aquí.
0: Bé, i si mos vols explicar un poc quin tipus de producció feis a Son Trèmol... bueno, sabem que feis arbres fruiters, però quines altres feines i quina producció de fruita teniu?
1: Bueno, Son Trèmol és una finca d'arbres fruiters declarada com a ecològica. Hi ha unes 5 hectàrees, més o menys. De producció començarem d'aquí 3 setmanes, pot ser final d'abril, principi de maig, amb el nispro. Passant per subarcoc, esmel i cotó, xino, nectarina, pera, poma, caqui, pruna, taronja... Realment tenim bastant de varietat. Són productes que s'han fet tota la vida a Menorca i tenim varietats locals i bueno, intentarem aconseguir un bon producte. Que no és...
0: Sí, sí. I tu quan vas arribar, perquè fa poc, no?, que ets arribat a Sort de Sant Trèmol?
1: A principi de febrer.
0: A principi de febrer, vull dir que...
1: Vaig començar.
0: Dos mesos, sí. Com a molt. I quan te vas trobar la situació?
1: Bueno, jo sempre estava jo al vol, no?, perquè a Menorca una de les coses que té és que l'agricultor, per X o per B, a vegades és difícil que confiïn en tu o és difícil trobar un accés a la terra. Sempre estàs ull al vol, perquè sempre m'havia motivat, sempre m'havia fet ganes de poder fer un projecte més personal. I, bueno, xerrant amb una persona, m'ha dit, ostres, pues, sort en Sant Trèmol, el pagès se'n va. I dic, ostres, i com ho podríem fer? I diu, mira, hi tenc el contacte. I me'l van passar, i ja després me va passar el contacte del propietari, i, bueno, vaig anar a veure la finca, vaig xerrar amb el propietari, i mos vam entendre. I, la veritat, molt agraït, perquè el propietari, des del primer moment, me va donar la seva confiança, i, bueno, i ara és hora de demostrar que la confiança que han dipositat en tu no se'n va, que tiri en band.
0: Sí,
1: no és...
0: sí, sí. I xerrant del propietari, quin tipus d'acord heu arribat? O... Perquè aquí a Menorca es du molt el tema d'anar mitges, o avui en dia també cada vegada hi ha més assalariats, però quin tipus de contracte?
1: Amb el propietari hem trobat un acord. És una SRM, que és una societat rural menorquina, en sa que es considera que hi ha un soci propietari i un soci cultivador. El meu cas seria el soci cultivador, i ells posen sa finca, en principi, i tu poses sa feina. Després, dins aquesta societat, hi pot haver diferents paràmetres que varien, però més o menys s'acord és aquest. Anar en el 50% de treta i variant una mica d'altres paràmetres.
0: I a nivell de comercialització, quin tipus de venda feis? Supos que encara no has venut res, no?, des de que hi ets, però no. com serà la línia de Sant Trèmol de cara a comercialització?
1: La idea és intentar fer una venda directa, intentant obrir el manco un dia a la finca, i després m'he plantejat més que vendre, fer un repartiment de porta per porta, intentar fer un punt de recollida. De dir, jo en vés de perdre tot un matí anant a repartir, a lo millor dir, mira, durant dues hores seré tal puesto a Ciutadella, o seré tal puesto a l'O. I ja du el producte en les canastres fetes i que el client pugui accedir a tu, vinguent ell a tu.
0: Sí.
1: Perquè me sembla que en el moment que estem, que per aconseguir treure un bon rendiment de la finca es té que fer molta feina i moltes hores, si afegim el plus d'haver d'anar a repartir caixa per caixa, casa per casa, és complicat. O me sembla complicat. També es ve que en la quantitat de producció que espera aconseguir, un punt de venda també serà a botigues ecològiques o no ecològiques, depenent de cada botiguer que vulgui acceptar el producte que puguis tenir. En principi ho intentarem fer així, però com bé dius, encara no he venut res, i és una idea que tenc dins el cap, a veure com evoluciona.
0: Sí. Home, és interessant això d'un punt de venda on la gent vengui a tu durant un parell d'hores. Això he sentit que es fa molt al nord d'Europa, també, que hi ha punts on, bueno, el pagès, el productor, va... com si fos un mercat, però es queda un punt, du el seu producte i la gent té dues hores per recollir-lo. Me sembla, bueno, bastant, Bastant interessant perquè dona molta flexibilitat en el productor també, no?
1: I... Exacte. Sí. No sabia que es fagués al nord d'Europa, però sí que es, te surt en el moment que te plantatges un poc ses feines. Però jo estaré en una finca, d'unes 5 hectàrees, tot sol, fent bueno, la collita del producte, la comercialització del producte, el triatge del producte, perquè depenent del producte, depenent del calibre, que es diu en castellà, és de primera o de segona, si hi ha fruita tocada la tries cap a una banda, cap a una altra, tot són hores, i al final es diuen 24, i tens que dormir un poquet. Però si no, malament. A partir d'aquí dius, ostres, com podem trobar temps d'aquí on no n'hi ha? I, bueno, vaig pensar que podia ser una bona idea, a veure l'acceptació que pugui tenir també la clientela, abans quan s'agafa la gent.
0: Clar, això també representa un pot de rompre amb un mollo, no? Hauràs de picar un pot de pedra per informar la gent que això existeix.
1: Exacte, exacte.
0: Serà molt interessant, sí.
1: Però sí que si es agafa com una rutina, al final la gent va anar súper, la majoria de gent. Tu, hi ha qualque supermercat que sí que ho fa, però la majoria de supermercats tu vas a comprar allà. Jo no puc oferir tot el que tenen a un supermercat, però sí que dins el meu ventall que pugui tenir, que, bueno, és una passa també per el productor. És com qui t'agradesquin, també. Per jo seria molt agraït que la gent pugui venir a... Sí. Perquè si no és com, ah, no, és que dur-me-ho a casa meva. Bueno, i a quina hora hi seràs? O com ho feim? O si no te troc, que ho faig?
0: Sí.
1: Bueno, sí, a veure com funciona.
0: Bueno, esperem que funcioni molt bé i des d'aquí ja ho donem a conèixer la gent, que hi haurà aquesta possibilitat. També volia xerrar d'un pot del territori, d'aquí on ets, perquè, com deia un poc a la presentació, una part important... es conèixer aquest territori on feim feina i entendre'l per poder-nos adaptar a el que ens demana. I com és el barranc, com et son trèmol amb aquests dos mesos, quines particularitats has pogut veure?
1: Bueno, en dos mesos no te puc dir moltíssim, però sí que és un barranc fred. Això m'ho ha dit una persona que la seva família havia fet 30 anys en aquesta finca. I m'ho va comentar que és un dels barrancs més freds de Menorca, en producció de fruites. Això té un avantatge, que és que els arbres necessiten un temps de descans, un temps de fred, per poder treure una bona producció l'any següent. Quin problema pots tenir? Que després la collita també se te retrasa. M'ho ha comentat aquest senyor, diu, els altres començaran a collir nispros i tu potser estaràs 15 dies o 20 a treure els primers nispros. Aquí pots tenir una petita desavantatge perquè es preu te pot variar. És la fruita primerenca, el primer que treu la fruita és la que es paga més, efectivament. Però sí que així com està ara mateix la climatologia, és d'agrair que sigui fred. Ara mateix, a principi de març, me va fer dues gelades, que eren les 10 del matí i encara hi havia gel, a les ombres. I dius, ostres, això és bon senyal. Que en part també pot ser una putada, perquè te pot fotre fruita que ja t'hagi tret. Però bueno.
0: És a dir, aquesta gelada en el març, perquè m'imagino, nosaltres aquí on som, ja hi havia flor, ja hi havia floració en el mes de març, però allà encara no n'hi havia o...?
1: Hi havia floració, el que sí que es ve, que la gelada, aquí com la coneixem a Menorca, normalment es fa més damunt la fua ampla d'en terra.
0: No fer...
1: En el pètal hauria de ser molt més forta perquè l'hagués afectada.
0: Vale.
1: En aquest cas no me va afectar. Sí que es pot trobar el cas de que te pugui arribar a afectar la fruita.
0: Aquí són altres formes de gel, no? Saps que fan mal?
1: Sí.
0: Ses pedrades i...
1: Sí, això t'hi pots trobar. I cada vegada estem veient que als finals d'estiu, inclús a llarga, hi ha unes tormentes considerables. En qualque cap de fibló, pedrades fortes i estàs un poc desemparat.
0: Sí.
1: Perquè no... Tot és molt polit en el camp, però quan te veu una galeta així, així cau després. Però t'hi va... Amb els arbres és qui té sany. No... Amb verdura potser pot ser una mica diferent perquè vas renovant els cultius, però a l'arbre tens una collita. És la petita diferència que pots tenir.
0: Una gran diferència.
1: Bueno, sí.
0: Te la jugues tota una carta.
1: Exacte. Sí. Exacte. I amb això, en qualsevol tipus de feina que puguis fer. Una cagada que puguis tenir amb un tractament, amb un tipus de feina, te pot considerar que perdis gran part de la collita o que no te rodi com t'hauria de rodar. És el puntet que té la fruita.
0: Bé, doncs si trobes fem una petita pausa ara i te volia demanar quina cançó t'agradaria que escoltéssim.
1: Sí, potser podríem escoltar 7200 de Leon Manson.
0: Idò, vinga, 7200 per Leon Manson. Tornem d'aquí un moment.

0: Vale, reprenem aquesta conversa i xerràvem un pot de reptes de l'agricultura o del tema de fer fruita, sobretot, i te volia un pot demanar un pot més cap aquí, no? Quins són els reptes i dificultats que t'havada de moment amb aquests mesos has trobat aquí a Bontet, a Sol de Son Trèmol.
1: Bueno, els reptes són molts, diria jo. Per realment poder treure un bon producte en el mercat, sent ecològic, no és fàcil. Cada vegada hi ha més plagues, cada vegada hi ha més malalties que afecten els arbres. El fet de que no faci fred afecta l'arbre d'una manera particular i també afecten els insectes d'una altra manera que també és molt particular. Com he dit, fa un mes hi havia gelades, però que fa dues setmanes hi havia mosques dins les cases. I dius, com ho podem fer, no, això? I bueno, un dels reptes més grossos és aquest, intentar treure un producte ecològic amb el mínim de falls possibles, de tares, per dir-ho de qualque manera, perquè al cap i a la fi, si treus un bon producte, jo crec que està venut. Ara, si comences a tenir un producte que en els ulls, sobretot, no pugui fer ganes, que és un dels mals, però al final hem de fer feina pel mercat que tenim, se te'n va el preu i se te'n va el client, perquè és així. No és...
0: Clar, perquè tot i ser ecològic, hem de treure un producte que quasi a casa estigui amb el mateix estàndard que un producte convencional, no?
1: Exacte, exacte. Pues el mercat t'ho demana. Que és totalment lògic, també, perquè al final la gent paga un preu i paga aquell preu per un bon producte. Sí que crec que cada vegada hi pot haver més consciència de la societat cap a el producte d'una part de la societat, no majoritària ni molt manco, però sí que pot entendre que hi pot haver uns petits falls, unes petites marques, unes petites rossadures que a lo millor te fugen de tu inclús, perquè hi ha coses que no és que tu ho hagis pogut, ara ni es prometeix. L'altre dia me'n mirava un que hi havia una branqueta que li faria... El faria, no és nispro. I aquell nispro ja està marcat. Te fa com una costereta damunt i aquell nispro ja saps que no tindràs valor. Igualment te l'obres i és boníssim. Però aquell nispro saps que no tindràs valor que un nispro que pugui ser més gros, més polit i amb un color més uniforme. I clar, lluitar cap aquí és complicat, però ho hem d'intentar.
0: És una lluita estètica també, no? Perquè s'arriba a creure que així com es vegis productes, com és el gust que tindrà, i a vegades amb una forma que no és tan estandarditzada hi ha un sabor més bo.
1: Totalment d'acord. A Cameu sempre ho deien. La fruita més bona és aquella que ha caigut de l'arbre. I potser té un cop, potser està a un punt que té un corc o té un cuquet, però sempre ets més dolça. O aquella que un pardalet t'ha foradat, els pardals no són tontos, van a ser fruita més dolça.
0: Clar.
1: No ets més polida, però sí que pot ser ser més bona. Així tot, com coment, s'ha d'intentar treure el producte amb major qualitat possible, en tots els aspectes.
0: Sí. I bueno, aquí entra un poc en la pedagogia, a part de la feina que feim d'intentar treure el millor producte, també hi ha aquesta part de pedagogia on ja entrem dins d'un territori on, bueno, és un poc una funció social que necessitem de la gent també d'entendre, no? Que la feina és difícil i a vegades l'estètica no ho marca tot. Xerrem de reptes, també m'interessa el tema de les malalties. Tu com ho veus amb els darrers anys? Perquè sí que es veu que el clima està loco i te vas fer una referència a les malalties com també som volàtils en aquests canvis de temperatura i mos trobant coses que antes no mos trobàvem.
1: Sí, totalment d'acord. És que inclús malalties i pot ser, si seguim per aquest camí, hi haurà canvis de cultius. Cultius que potser fa 30 anys aquí anaven molt bé, perquè ja he xerrat amb gent que ha fet sa vida al camp i tota sa vida han tingut arbres, i possiblement me deien que antigament no es tirava quasi bé res de productes. I sa fruita sortia bona, sana, i no hi havia problemes. Què passa? Que amb els temps, pues, més humitat, més calor, Això fa que els fongs es puguin proliferar molt més fàcilment. Com he dit, els insectes també troben una forma de vida molt més sutil. Que no... I també la biodiversitat. Aquí també no és tan sols el clima, sinó que animals, que depredadors, que es puguin menjar insectes, que per tu potser no són beneficiosos, cada vegada hi ha menys, cada vegada tenen menys competència, és que per tu te poden afectar d'una manera negativa. I clar, i això fa que proliferin més, que tu te'ls trobis més i te pugui afectar d'una manera negativa el teu cultiu.
0: I quines maneres de combatre amb això teniu?
1: Bueno, amb ecològic hi ha una línia de productes fitosanitaris basades, cada vegada se n'estan traient més, perquè quan jo vaig començar a introduir en el món ecològic no hi havia gaires productes ecològics realment. Cada vegada estan sortint més productes ecològics basats molts en matèries primes, per dir-ho qualque manera, de com pugui ser el coure, com pugui ser la calç, el sofre, que són, bueno, són minerals que tu pots trobar a la natura, que te fan com a fúngics o inclús insecticides, i després també entren petjos i feromones. Bueno, hi ha un ventall bastant més ampli que no fa uns anys, però sobretot basat en això. En minerals i feromones i trempetllos.
0: I entenc que és una lluita també preventiva, no? No és tan sistèmica com pugui ser un tractament convencional, tal vegada?
1: Totalment. Amb ecològic sempre t'has d'anar una passa per endavant. El moment que te despistes i t'entra la malaltia, t'entra l'insecte, a part de que les pèrdues ja solen ser importants, en el moment que s'ha instal·lat dins la finca, es combatre-ho és més complicat. Perquè es... no són productes tan radicals, per dir-ho de qualque manera, no són nocius d'una manera tan forta, i això fa que, sobretot, bueno, sobretot no, al final, tantes fongs com els insectes puguin sobreviure molt més i puguin anar més a sus anxes, per dir-ho de qualque manera.
0: La requereix d'una finor més forta de vegades per part teua per poder veure quantes problemes, no quant hi ha, sinó quant és possible que hi sigui, perquè has de prevenir.
1: I tens que estar més damunt. I a la mínima que puguis tenir una visió de que hi pugui haver un insecte no desitjat, pues ja actuar cap a aquell punt. Fer potser un tractament més focalitzat. Si, per exemple, tens un atac de polgó, antes de que te faci l'atac de polgó una plaga de polgó, pues intentar focalitzar el tractament ecològic en aquella planta perquè el polgó no se t'escampi el manco. Que puguis tenir una planta afectada, però que no puguis tenir tot sort afectat de polgó.
0: Sí.
1: És un poc el que dius, està massa a l'hora, que no te fugi de ses mans.
0: Sí, que també és polit, no? Bé, no és polit quan te veus amb un problema que te sobrepassa, però aquesta idea de... d'observar molt, no? De ser més partícip amb el que està passant, perquè te va la vida en ello, també, no? És d'observar.
1: I és un poc una acció-reacció. Tu veus una acció, una part de sabre que reacciona d'una manera, i tu tens que anar cap a una banda o cap a l'altra. Tens que prendre una decisió de què fer o què no fer. Tu fas una cosa i sabre te reacciona en la por de mateix, tu podes d'una manera i sabre te reacciona d'una altra. I és un poc un feedback de tu fas i ell te respon, o ell te fa i tu respons. Sí que per jo és una de les coses que me posa més nerviós quan veig que me fuig de ses mans. Perquè no tan sols econòmicament, sinó que veus que tota la feina que has fet se te pot tirar per terra en dos dies, en un encer. Sí. I això és una de les coses que m'acosta més assimilar amb el caràcter que tenc.
0: Bueno, que hi ha lliçons, no? També, que mos dona el camp.
1: Sí, de tot se n'aprèn, però bueno, una garrotada sempre fa mal.
0: Sí.
1: No.
0: I també me deman, perquè, bueno, has dit que compreu o cultiveu varietats locals o varietats... veus una diferència també amb el tema de afectacions o d'adaptació a aquests climes canviants? No sé si també teniu varietats més comercials o...
1: En principi no t'he pogut donar molta informació sobre això, perquè fa 2 mesos que he començat. Sí que damunt la teoria, qualsevol varietat local que s'hagi pogut adaptar en el terreny durant X anys té que ser més resistent que una altra varietat que potser pugui ser més comercial, però que te vengui d'un altre clima que aquí no s'adapti bé. Pues, al final, clima mediterrani o menorquí, perquè al final inclús focalitzaria més a menorquí, perquè dins el mediterrani pots trobar diferents climes diferents. És ben peculiar. Tens les ventades, tens molta calor, tens molta humitat i no tot s'adapta bé. I normalment s'adapta millor el que no va bé que no que el que tu voldries que anés bé.
0: No, sí. Però veus també, també a nivell de... Bé, clar, és que acabes d'arribar, però... com veus tu un poc la demanda de la gent? Perquè jo entenc que la gent li agrada molt la fruita de Menorca. La gent veu la diferència també, no? D'una fruita que està cuida d'aquí, que s'ha ahorrat moltes hores de transport, de càmera... Clar, hi ha una diferència, però... Creus que la gent coneix les varietats antigues d'aquí?
1: Jo crec que la gent major, sí. Cada vegada es perd més. Perquè al final, amb els companys meus mateix, saben que és una poma, saben que és una pera, però tu els dius una varietat i quan qui sentin ploure, tu els dius, no, és que aquesta poma és una poma fugassa, que va molt bé per coure el forn o fer poma cuita. Ells no tenen ni idea. No. Sabran les varietats que puguis trobar, una poma golden, una poma gala, que són les típiques que puguis trobar en el súper. Ara, Mali Cotó Blanc, per exemple, que cada vegada n'hi ha menys i no és una varietat autòctona de Menorca, la gent la desconeix, a lo millor. Surt un poc dels paràmetres que coneixem, sobretot els joves.
0: Clar, igual la gent major té a la memòria encara els gustos de les varietats que menjaven, que són varietats d'aquí.
1: Bueno, i que xerrant potser de fa 50 anys, fruita de fora no en devia arribar ni tanta.
0: Clar.
1: Però jo record amb un pai i mo ara i els avis quan encara eren vius, bueno, que hi havia espumers de l'or, que arribaven amb una furgoneta plena de pomes a Ciutadella, i tothom comprava pomes en aquell moment, i era una festa.
0: Que hi havia.
1: I Ciutadella, que potser no hi havia tant d'arbres fruiters, es menjava molta cindri i molta meló. I quan hi havia figues, menjaven figues, i quan hi havia codonys, menjaven codonys. Però no hi havia l'oferta que puguen trobar avui en dia. Que pots trobar qualsevol tipus de producte, qualsevol època de l'any. Que tampoc no és normal.
0: No és natural.
1: No és natural i mos du cap a un sistema... Pot ser global, pot ser capitalista... que al final t'imposa uns preus per el que tu vulguis menjar en el moment que tu vulguis menjar. Tu pots comprar un mango que te ve de jo sé on a qualsevol moment de l'any i tu pagues X i tu el tens. O tu pots menjar un kiwi que te ve de Nova Zelanda i menges kiwi. I bueno, el que dius, mos hauríem de plantejar potser el desgast de la terra que té perquè mos puguem menjar un kiwi d'aquí on mos ve. A nivell de recursos energètics no renovables, que suposa, perquè al final vindran amb vaixell que té un combustible o vindran amb avió que també té un combustible fòssil i el que això comporta. Que després tots són molt verds, però després ningú s'ho mira.
0: El problema un poc d'externalitzar els costos que realment tenen els productes que venen de l'altra punta del món, no? Perquè si haguessin de pagar directament, perquè al final ho pagam igual, no? Però si haguessin de pagar directament en el preu, en el producte que compram, tabà no el compraríem. Però que cosa està externalitzat perquè al final el pagam després.
1: En
0: les conseqüències, no?
1: Sí, perquè, bueno, és una opinió. Però o canvia un poc el sistema o tot se'n va a les penyes. Així com ho veig.
0: Sí, sembla clar que hem de tornar bastant molt a lo local, a lo d'aquí, i t'ha de fer un canvi també de mentalitat de... Bueno, t'ha de no fa falta consumir coses que venen de tant en fora, no?
1: Exacte.
0: I més si... quan ho tenim aquí.
1: I si és mes de gener no podem menjar una tomàtica o no podem menjar un melicotó, Fes-nos el menjam i no, no passarà res.
0: Sí. Bueno, crec que hem xerrat un pot de tot, però no sempre estem a, hem tocat un poc per damunt el tema dels preus, els temes dels preus amb, amb la fruita ecològica, no sé quina competició veus tu que hi ha amb els preus teus, de lo que val realment el teu producte, si la teva competició està amb els súpers o està amb, amb altres productors, amb, no sé.
1: Bueno, en tema fruita ecològica, de Montmenorca ara mateix només són dos produint fruita ecològica com a fruiters. Pot ser ja qualque petit productor, però així com a finques dedicades a ecològic són dos. No crec que hi hagi que mos haguem de fer sombra un ens altre, sinó un de ser més com una germanor. Ajuda'm-nos un ens altre i si un té un problema xerrant l'altre i dir tenc això, tenc allò... Perquè al final hem d'anar tots a una. Si a una li va bé, a l'altra també li anirà bé. No... Sí que d'aquí fora, però clar, el producte ecològic també amb fruita no és que estigui molt estès. No hi ha ni tantes botigues que en puguin tenir. Competència, me sembla que no hi té que va, perquè el producte menorquí sempre té una plusvalia i damunt el mercat la gent el cerca i li agrada. Veurem, ja t'he dit, fa dos mesos i com evolucionen, però amb això som optimista.
0: Sí, vull dir que no és el problema principal et se venta, el problema te va de... Bueno, estic pensant en el que dèiem antes, no? Una gelada o les inclemències dels temps i del clima que afecten molt amb els arbres.
1: Exacte. Bueno, i se venta sempre hi ha un punt de... bueno, de... incertesa, no? Però al final tu tindràs X quilos de fruita i tenen que sortir sí o sí.
0: I tenen que sortir de veres.
1: El punt de la fruita és que tu la dolçó que pugui tenir la fruita a l'assimila la darrera setmana més o menys de maduració s'abre. Si tu la cuis verda, aquella fruita no tindrà la dolçó ni el gust que hauria de tenir. Que això te fa que tu la puguis conservar menys d'aquí que es vengui. I això implica que tens que tenir una venta àgil.
0: Sí.
1: Veurem com ho roda, però bueno.
0: I estàs tot sol, a més, per fer aquesta feina.
1: Sí. Bueno, sempre tenc una mà d'ajuda. Tens la sort de que sa pare li agrada i sempre que pot me dona una mà d'ajuda. I mon pare sempre que pot també m'ha d'ajudar i, bueno, sempre tens mans d'ajuda que, bueno, encara que sigui... estar per allà i fer companyia, que sí, ja...
0: sí.
1: Però també és una feina molt solitària i a vegades això té coses molt bones, però també hi ha dies que no és tan bo.
0: Sí, de sobte volia xerrar un poc també perquè, bueno, tens la teva pare i tens dos fills i te volia demanar un poc com a pagès que suposa aquesta feina o com es du a nivell familiar, no?
1: Bueno, en dos fills petits, el major té 2 anys i mig i l'altre fa un mes i poc que va néixer, és complicat. És complicat perquè les feines del camp no t'esperen. Els arbres floreixen quan han de florir, la fruita madurarà quan t'hagi de madurar i tu no pots quedar enrere perquè al final et sufici teu i t'hi va darrere el teu jornal. En quant a això, ja, com t'he comentat, té molta sort que la meva pare... bueno, ja t'he ben posats per dir de qualque manera i me dona una mà d'ajuda en tot el que pot i sí que a vegades enyores el fet de poder tenir un pot de temps més per poder estar amb ells, tot i que per altra banda agraeixo el fet de poder tenir aquesta feina perquè ens puc criar també enmig del camp, perquè tenim la gran sort que sort de Sant Trèmol tenim unes cases i bueno, podem estar allà i el fet de criar un fiat al camp jo crec que és moltíssim i ara potser ells veuen que el papà se'n va fer feina però d'aquí 5-6 anys quan corrin per allà i siguin salvatgets pues serà guai pensant en un futur ja veure
0: molt bé i bé, encara un poc la recta final. I te volia demanar com veus el futur del camp a Menorca. Una pregunta així molt petita.
1: Bueno, petita i no tan petita. El camp mai és petit, perquè mos hi va tot. tots vivint del camp inconscientment, però sense el camp no, no hi hauria, com he dit al principi, sense terra no hi ha vida i sense el camp no hi ha vida, perquè som els productors, els que alimenten la societat, una societat que cada vegada és més grossa, no sé si per bé o no, però això implica que cada vegada s'hagi de produir d'una manera més ràpida, a lo millor, que tampoc ha de ser així, perquè al final es fa una malversació d'aliments molt grossa, però sí que t'exigeixen produir, produir, produir. El camp, ojalà m'equivoqui, però si segueix així el veig malament. Perquè el canvi que uns quants començam a veure, n'hi ha molts que no veuen. Perquè pot ser... La majoria de gent veu l'economia per davant del planeta o per davant de subsistència. Perquè, com ho diria, vam? Hi ha un tipus d'agricultura que és instantània, penso jo. Tu, amb agricultura convencional, tu tires un tipus de bono i la planta immediatament te traurà un rendiment espectacular. Però clar, en quin preu tenim aquest rendiment? Clar, a preu instantani la gent és fabulós, perquè diu, oh no, perquè jo he tret tant de quilos i tant d'euros i ara guai, però d'aquí 50 anys com estarà aquesta terra? Podràs seguir cultivant? O podràs seguir fent feina aquí? O què haurà passat? I ojalà que m'equivoqui, però veig un pont negre. No.
0: Està complicat el panorama.
1: Està complicat i també a nivell de, especialment a Menorca, i Menorca hi ha moltes bandes, recursos hídrics cada vegada són més limitats, al final el 90% de l'agricultura de verdura i fruita es basa en regadiu, en sa cas molt complicat, sobretot segons quin tipus de clima, i bueno, i mos haurem de posar ses piles perquè intentar trobar el punt d'equilibri per poder seguir produint i poder seguir alimentant la població.
0: Pues que així sigui, i en aquest programa t'agraïm que hagis vingut per compartir el que fas i per compartir les teues visions i per ser un espai també per poder posar un granet d'arena perquè el camp segueix qui viu i pambant. Així que moltes gràcies per venir aquí i fins la pròxima.
1: No, moltes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Salut.
0: I jo us deixo amb una cançó de Doques Grasses que es diu Bancals i mos escoltam a la pròxima. Salut i terra.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Diuen que primer van venir els contes. Milers d'anys després, els llibres. I segles després, la ràdio, el cine, la televisió... L'ésser humà sempre troba la manera de transformar la ficció i permetre que aquesta mos acompanyi. Necessitem que el món sigui més gran per respirar, mirar el cel i agafar una bona bafarada d'aire. Que, per cert, si algun dia us preneu el temps i mireu detingudament en el cel, potser podeu observar fines línies que connecten els núvols. I és que encara queden alguns estenedors dels déus per allà dalt. I si no, demaneu-li a la senyora Amèlia, aviam què us diu ella. Comencem. La mà de contes aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andreu Llamburu. Entre els núvols hi pengen estenedors. Alguns són llargs com una tarda avorrida, d'altres més curts que un petó de ratolí. Els déus hi estenen la roba amb pinces de fusta i la deixen assecar perquè balli amb el vent. El més bonic és el de la deessa de la bellesa, que el té ple de vestits i mocadors de colors. El més brillant és el del déu de la nit, que l'ha decorat amb estels que tan sols s'encenen quan s'apaguen els fanals de la ciutat. Diuen que al cel hi ha un estenedor damunt de cada pati de la terra. Per això, si algun dia trobes pinces al teu pati, que no t'estranyi que truqui a la porta un déu descuidat per demanar-te amablement que els hi tornis. Quan els déus van haver d'escollir un lloc per al seu estenedor, cap d'ells no el volia damunt del pati de la senyora Amèlia, perquè era una senyora molt rondinaire i s'enfadava de valent quan trobava pinces en terra. Així que van fer un sorteig, i ves tu per on, que li va tocar el déu Ramon, que sempre anava acompanyat d'una bandada de pardals. Era el déu de les molles de pa, i els ocells li tenien molt d'afecte. Pobre Ramon, van pensar tots. Si li cau una pinça, i ja es pot ben preparar. Però, per sort, les pinces que perdia el déu Ramon mai arribaven a tocar terra, perquè els ocells es divertien agafant-les al vol. I en prova de gratitud, el déu Ramon els hi donava molles de pa i els hi deixava dormir dins de les butxaques de les camies que tenia esteses. I dia rere dia estenia la roba sense perdre ni una sola pinça. De vegades sota el sol, però sovint sota la pluja, perquè la pluja prefereix caure quan hi ha roba estesa. Això bé ho sabem. Però un matí, el déu Ramon va veure preocupat que faltaven alguns ocells al seu estenedor. Que estrany, va pensar. Però va seguir estenent sense donar-hi gaire importància. El dia següent hi havia encara menys ocells i l'altre encara menys, fins que un dia no hi va trobar cap d'ocell al seu estenedor. El déu Ramon va provar de cridar-lo xiulant. Va llançar molles de pa per tot el cel. Va estendre les camises amb les millors butxaques, però els seus ocells no tornaven. On deu haver anat? Es va preguntar amb tristesa i va continuar recollint la roba. De cop i volta, es va endur un gran ensurt. Una de les pinces era a punt de caure. El déu Ramon va estirar el braç per intentar agafar-la, però la pinça era massa enfora. No volia molestar la temuda senyora Amèlia, així que va fer el cor fort i va pujar damunt de l'estenedor. No era gaire bon equilibrista, s'ha de dir. Així que va lliscar gairebé el primer pas i va quedar penjat de l'estenedor per les espatlles. La pluja, en veure'l estès, va començar a caure amb força mentre el déu Ramon, indignat, estirava els dits cap a la pinça de fusta. Quan finalment va poder agafar-la, es va desprendre de la corda i va caure cap al pati de la senyora Amèlia. El Déu Ramon va endur-se les mans al cap. Ai, redeu, la senyora Amèlia s'enfadarà. I va marxar tan de veres que es va endur l'estenedor enganxat a la jiqueta. Va baixar saltironant pels nívols i va trucar a casa de la senyora Amèlia. Nerviós, preocupat, disposat a disculpar-se. Quan la porta es va obrir, un munt de pardals afanyats van sortir volant de l'interior. El Déu Ramon els coneixia. Eren els seus pardals, els del seu estenedor. I darrere de tots aquells pardals va sortir la senyora Amèlia somrient satisfeta, amb les pinces del Déu Ramon a una mà i un gran caçapapallones a l'altra. Es va acostar tranquil·lament, somrient d'orella a orella. Va agafar amb cura les mans del Déu Ramon i li va xiu-xiuejar a cau d'orella. No t'imagines, Ramon, com m'ha costat que per fi vinguessis a molestar-me. Des d'aleshores, els ocells han tornat a les butxaques de les camises esteses i entre els nivolats, els déus xiu-xiuegen i es pregunten: què li deu passar a en Ramon? Cada cop està més distret. Com és que, des d'un temps ençà, li cauen tantes pinces? Deu tenir a la senyora Amèlia ben contenta. Al pati de la senyora Amèlia, d'Arturo Abad.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Ja, molt petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui amb Homo Petit, la cançó nombre 6. Ja estem per la 6 d'aquest monstre final. Ara m'us explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: David Zespel Sims.
1: Es colors que fan quan les llàgrimes m'omplen els ulls, se saliva ni

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

so de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiats i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui és l'assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi. Hi he tornat i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan t'intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia l'efecte quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

divendres 9 d'octubre a les 6, el Centre d'Art i Cultura Can Àngel d'Esmercadal presenta el documental Tomatigat, de Juanjo Tejero. Del 9 al 18 d'octubre també podràs veure l'exposició de retrats dels protagonistes. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, tots i piots. Per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: Y la ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno i la devolución.
1: La música és eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Belles Melodies i Terribles Històries, el podcast d'en Pedro a Radio Far. Prest, començar, tornarem a fer un maquetes. Ja vos ho dic, que el 2023 tornem. Potser canviar una mica, potser canviar un poc el format, però seguirem xerrant de música menorquina xula, xula, però de moment seguim desgranant cançons amb significats una mica ocults, amb significats que s'han passat per damunt, amb aquesta intenció pues, de fer-vos interessants, quan sortis sonin una cançó per la ràdio, o alguna cosa així, però antes sempre me sap greu, però us punxo un tema de Tom Waits, perquè, com va dir aquell, perquè se puede Tron, allà va un tamasso del disco Bomb Machine, que es diu I Don't Wanna Grow Up.

Ara wanna grow up, aquest tema on Tom Waits homenatjava un poc a l'estil de Ramones i tenia aquesta lletra tan xula i tan, no sé, tan guai, que no vull créixer, que creixes un rotllo, creixes de madurades de fruites i jo vull quedar-me així com estic. Però bueno, ahir va una cançó de Tom Waits, perquè sempre m'apeteix i vull tragar el calcón, espero que així guanyi alguns fans. I anem ja posant-nos a el que jo volia analitzar avui, un parell de cançons, pues, lletres bastant incòmodes de traduir. Uf, la veritat és que, no sé. La primera és una cançó de Rolling Stones, un tema que es diu Brown Sugar, un clàssic de Rolling Stones, que des de fa uns anys pues, ja no toquen en directe. Així que imagineu-vos per què, i anem a escoltar-la una mica.

Brown Sugar, tema inclòs en el seu disco del 71, Sticky Fingers, el famós disco en la portada que és el paquet de Mick Jagger, una obra, un disseny de Andy Warhol, un dels millors discos de Rolling Stones, per això és el meu preferit personal, un disc gravat a diferents estudis arreu del món, entre ells els estudis de Stax a Memphis, i es nota aquesta influència de soul del sud dels Estats Units en aquestes cançons, aquests vents, aquests ritmes, i aquesta temàtica així un poc estranya. Brown Sugar, amb un riff tremendo d'en Keith Richards, una lletra on en Mick Jagger, per supost, que el que volia era ser provocatiu a qualsevol preu, i bueno, pues sí, provocatiu serà, però ostres, una lletra que ha envaït molt, molt malament, ja ho veureu ara, una lletra ultra misògina, que bueno, em fot ràbia que no toquin aquesta cançó tan guai a Rolling Stones, perquè és precisament la primera vegada que vaig veure Rolling Stones van obrir amb aquesta cançó, i va ser un moment de transformacions a la meva vida, però, ostres, tu, que la deixes detenidament, dius, nen, uf, quines coses s'estan ocorrent contant aquesta cançó. Anem a escoltar-la des del principi, la vaig traduint, a veure com ho trobava, d'acord? ¿Vale?

fixa vos amb aquests coros tan guais que fan Keith Richards a la segona frase, la segona i la quarta frase. La lletra. Vaixell, el títol de la cançó, per supostat, és Brown Sugar, Sucre Moreno. I la lletra diu, vaixell d'esclaus de la Costa Dorada cap als camps de cotó, venut en el mercat allà a Nova Orleans. Es veia esclavist amb cicatrius, sap que li està anant bé, vull dir, el qui dus vaixell, el jefe, sap que està fent bé, i diu, la darrera frase diu, escolta com pega ses dones per allà sobre mitjanit. Amb aquest, amb un làtigo, que ara no sé com es diu en català, ara cercaré per escoltar més la cançó.

Un fuet, li fa fuetades a les dones a sobre, sobre mitjanit, vale? A les esclaves. I la tronada diu, Sucre Moreno, com és que fas tan bon gust? Ostres, quin mal rotllo m'està donant d'estar aquí tot sol a casa meva, dient-te en veu alta. Sucre Moreno, com és que fas tan bon gust? Sucre Moreno, com una... com hauria de fer gust una... una lota jove. Ai, per favor, seguim.

Bueno, aquestes potser no és tan incorrecte com s'altres, encara que ho és bastant. Els tambors sonen, s'esfra de sang anglesa, corre calenta. La senyora de la casa es demana quant aturarà tot això. Suposo que és una plantació, no? M'imagino una plantació amb un casoblon d'aquests de Nova Orleans. I la senyora de la casa està allà. El houseboy, el fiat de la casa, sap que estarà bé. És un servent, un esclau de dins de casa, sap que tot va bé. I ja hauries d'escoltar al redor de mitjanit. No? Vull dir que aquí pues, la senyora de la casa, l'esclavista, pues, se beneficia a un esclau sobre mitjanit cada vespre. Quines coses, quines coses.

Bueno, després de solo, de pedazo de solo de saxo per part d'en Bobby Keys, es repeteix una altra vegada aquesta tornada, que quin bon gust fas, Brown Sugar, i bona va ser l'última estrofa.

Quina borreria, per favor. Aposta que aquesta mare era una reina del circ o alguna cosa així, ten show queen, una estrella de circ ambulant, i que tots els seus nòvios eren sweet 16, tenien 16 anyets. Jo no som un xaval d'escola, però jo sé el que m'agrada i m'hauries d'escoltar jo per allà, per la mitjanit. Vull dir que el narrador, el Mick Jagger, pues, també és un poc pàjaro i a mitjanit fa males criances. I res, acaba, no posar el tema fins al final, acaba amb aquest, segueix repetint aquest motiu de quin gust, quin bon gust que fas, brown sugar, sucre moreno, com una lota jove i al final com una lota negra hauria de fer gust, vull dir que jo què sé, jo no. Uf, estic molt dic que me siento sucio, m'haig fotut una dutxa després de fer aquest podcast, però bueno, aquí estic desgranant aquestes coses. Qualcú ho ha de fer, és una feina bruta, però qualcú ho ha de fer, aquí estic jo, amb Radio Far, per que vegueu lo guarra que són aquestes lletres, una cançó pues, que qualcú a Twitter es va donar compte de les obesitats que de les lletres, es va cancel·lar, i a Rolling Stones pues, ja fa uns quants anys que les gires ja no toquen aquest classicàs. Vull dir que, mira... però ara, aquí l'escoltarem una mica més encara. Anem a acabar d'escoltar i seguim amb la pròxima cançó, que tampoc és que sigui... Bé, ara arribem.

Brown Sugar, una cançó que no escoltareu mai en directe per part de Rolling Stones, però que aquí a Radio Far us feim esfavorats de posar molt i de desxifrar aquesta lletra. Que bueno, ja t'he dit, supos que era en Mick Jagger a principis dels 70 intentant ser el més provocador possible, que és el que sempre ha intentat fer, amb més o major, amb menor fortuna. I aquí, pues, algunes frases, la veritat, que surten un poc, són un poc males de pair. Però bueno, no donarem més importància. I seguim amb una cançó d'un altre clàssicàs, d'un altre grup clàssic de la música rock, no dels 70, sinó dels 90, grups Nirvana, discos Nevermind, un disco que s'allien de la meva quinta, fins i tot un poc més vells, pues el tenen superpresent, aquest disco, del 91, i en aquest disc hi havia un parell de cançons acústiques, una és de Something in the Way, i s'altres que avui volem interpretar una mica, es diu Polly.

amb aquesta superproducció que era Nevermind de Nirvana, aquesta cançó enmig del disco, amb una guitarra acústica que sona barata, segur que és una guitarra que val més que Cameva, però la fan sonar com si fos una guitarra de 15 paus que estigui tocant al carrer. I res, bàsicament, les guitarres, la veu d'en Kurt Cobain, els coros de Dave Grohl, almenys en directe ens fan Dave Grohl, no sé si quin disco ens fan, mateix sona Dave Grohl, la veritat, però vés a saber, i hi ha algun plat allà repartit, però poca instrumentació per aquesta cançó, molt intimista, molt fosca, molt malalta també. Poli es basa en una notícia que va llegir Kurt Cobain en aquella època, almenys se diu la llegenda, sobre una violació a prop de casa seva, un senyor que havia segrestat, violat una lota, i va decidir fer una cançó sobre aquesta història, i va decidir fer-la sobre el punt de vista del violador. Així que anem a tornar a començar i me la vaig desgranant. Ai, quines dues cançons que he triat avui, nyotes.

Napoli és el nom d'aquesta lota. Napoli vol una galeta. Crec que antes l'hauria de desfermar. Crec que vol un pot d'aigua. El que vol és un pot d'aigua per apagar aquest blowtorch, que és aquesta, un soplete. Crec que es diu un bufador en català, però ja sabeu el que vull dir, no? Una cosa per cremar, el que sembla per soldar i per cremar coses. Per cremar coses, vull dir, ja sabeu que veig que li està fent, el pobre, es diu que té la pobre poli.

no som jo, jo tinc una llavor. Les lletres de Nirvana són bastant críptiques, eh? Vull dir que vosaltres imaginar un poquet. Veure les imatges mentals que vos crea i a veure què tal, perquè no són mai lletres gaire literals. Vale? No som jo, jo tinc una llavor. Deixa'm que talli les teves ales brutes. Deixa'm que doni un passeig, deixa'm que te talli. Necessito un poc d'ajuda per satisfer-me jo mateix.

Tinc una mica de corda, i no t'he dit, t'ho he promet que sempre t'he dit la veritat, deixa'm fer un passeig, deixa'm que t'atall, o no sé si diu cut yourself o don't hurt yourself, és un poc difícil d'interpretar, però deixa que faci un passeig, no te faré mal, necessito un poc d'ajuda per satisfer-me a jo mateix. Ai, ai, ai.

Napoli vol una galeta, potser el que vol és una mica de menjar. Me demana que la desfermi i una persecució, un pilla-pilla seria guai per una estona. Vull dir que potser la desfermi i s'entretenen corrent a través d'allà on estiguin tancats.

Bueno, aquí ha repartit una altra vegada sa tornada aquesta sobre sa llavor, sobre ses ales i sobre sa corda. Digués que des baix tot sol. I un moment donat en Kurkoveng diu Poli, set, Poli, va, no, Poli diu i no diu res. I no sé si és un error que van deixar en el disco i van dir, va, queda guai, o si té un significat més profund, no sé. Vull dir, no podi dir, i s'ha quedat callats, en plan, ara no diu res, ara s'ha quedat callada, ara és silenci, o se l'ha mort, o qualque cosa d'aquestes. No ho sé, jo crec que es van equivocar i van deixar perquè quedava així misteriós.

Napoli diu que li fa mal l'esquena i està tan avorrida com jo. M'ha pillat en la guàrdia baixa i me sorprèn, me meravella la voluntat que té assistint. Un poc rara aquesta frase, però jo el que interpreto aquí és que Napoli li ha dit que li fa mal l'esquena, que el desfermi en un moment, i res, s'ha escapat, vull dir, l'ha pillat en la guàrdia baixa i s'ha pogut escapar aquesta lota, així que la cançó acaba més o menys bé dins el que és aquesta temàtica tan xunga. Però bueno, eren els 90, hi havia que xoc, que havia que bueno, pues això, que impressionar, que fer coses tremendes perquè el que t'has atenció era l'època dels Nirvanes, dels Marilyn Mansons i de gent aquesta, vull dir que no m'estranya que fes que un disc que van de tant de milions i que és una cançó sobre aquest tema, que potser també se vos ha passat desapercebut, vés a saber. Res, acabant d'escoltar el que queda d'aquesta cançó i ja cada vegada que l'escolteu pues tindreu aquestes imatges tan xungues dins el cap. Gràcies, Moà. Així que res, jo som en Pedro, us estimo en locura, encara que us penseu que no, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i res, m'ho escoltam molt prest, que ja queden pocs programes d'aquesta sèrie de podcast. Fins prest!

0: Jou he pillat, només vull estar al teu costat.
1: El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix, la de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Vegades,
1: quan no veig que vora meu ahir tenc ses coses més guapes.
2: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que tu des, quin al·lot més curruques, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

Desistiu, no hi falta gaire, ser Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Desistiu, no hi falta gaire, ser Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: Radio Far.
1: Sa tu, tu que fas feina, però tot tu entregaves a que teva, eh? I llavors no, no, tampoc no, no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no, no, no, no. No, no havia res, que i... Tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà els diumenges. Els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia 6 ulls per vigilar. I tenia 6 braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer 2 ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Dissabte 10 d'octubre a les 7 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, quarta i última sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Eject, El último rebobinado, Cara de bicicleta, Mal de madre i El ressò de la mirada. I a les 8:15, entrega de premis. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del Delicte, però d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui és l'assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors et fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos, se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.